0: con Luis Rodríguez.
1: Una salutació molt forta a Luis Rodríguez i a tots els oients del programa Momentos.
0: Hablarás con un amigo, Luis Rodríguez.
2: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
0: luisrodríguez@momentos.fm
3: Acuérdate de momento.

0: setmana. Soc la Mar Puerto. Espero que estigueu passant aquesta calor de la millor manera possible. Us acompanyaré fins als quarts de nou per explicar-vos, com sempre, tota l'actualitat d'aquesta setmana. En mode resum, amb els meus companys Sergi Tor, Ricard Álvarez i Yolanda Bernal i els temes que hem anat tractant al llarg d'aquests dies. Avui, com no podia ser d'una altra manera, comencem parlant del que portem dies i dies arrossegant, que són les vagues dels docents i també les dels metges.
1: Milers de persones, entre docents, famílies i estudiants, van tornar a omplir ahir el centre de Barcelona en la darrera gran manifestació d'aquest curs escolar. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la mobilització va servir per exhibir un front comú de tota la comunitat educativa que reclama un gran acord de país per blindar l'escola pública, inclusiva i en català. Un clam unitari que arriba, recordem-ho, després que el sector rebutgés en consulta el preacord amb el departament i demanés la dimissió de la consellera Esther Niubó. Els sindicats ja adverteixen que si Educació no mou fitxa aquest estiu, el setembre arrencarà amb un nou cicle de vagues. Mira, anem a analitzar aquest escenari i saber quins són els propers passos. Ho fem amb la Yolanda Segura, que és la portaveu nacional del sindicat USTEC Estès. Yolanda, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Yolanda, ahir vam veure una imatge molt potent amb la incorporació en bloc de les famílies a través de la FAC i de col·lectius estudiantils. Insistiu que l'emergència educativa va més enllà de les condicions laborals. Per què ha estat tan important visualitzar aquesta unitat precisament ara, a les portes de l'estiu?
2: Bé, doncs perquè precisament aquest curs ha estat un curs convuls, ha estat un curs molt mogut, no? Molta pressió mobilitzadora per part del col·lectiu i perquè al final l'educació és responsabilitat de tots els agents protagonistes, per dir-ho d'alguna manera, no? que són presents en l'educació del país, que són doncs, evidentment les persones treballadores i també doncs, l'alumnat i les seves famílies. Això és, conformem la comunitat educativa i som conjuntament els que hem de treballar una mica també conjuntament doncs, per marcar també uns objectius de com ha de ser l'escola de Catalunya i conjuntament també unir esforços per aconseguir doncs, uns canvis estructurals que ara s'ha vist que són més necessaris que mai. No? A tota aquesta crisi educativa marca un punt d'inflexió que, bueno, doncs que ha d'obligar doncs, a que posem ja, diguéssim, les bastides doncs, per construir un nou model d'escola perquè el que queda clar i es constata d'una forma molt evident és que el que tenim ara mateix no ha funcionat.
1: Ho teniu clar, eh? Si el Departament d'Educació us truca, només us ja seureu si és per obrir una negociació real, perquè si no considereu que la reunió doncs seria estèril. Després del no rotund dels docents al preacord de fa 10 dies, heu tingut algun contacte o algun gest per part de la consellera Esther Niubó?
2: No. Els únics contactes ha sigut doncs, això, demanar-nos doncs, una reunió, perquè nosaltres doncs, hem rebutjat més que res, doncs, en principi doncs, semblava que bueno, doncs, seria bo, no? Però després analitzes i dius i què hi hem d'anar a fer? Si és que el que es tracta és que si hem de tornar a tenir contacte sigui ja doncs, per obrir una nova negociació doncs, per veure cap a on hem d'anar, cap a on hem de caminar i cap a on hem de solucionar doncs, tota la situació que tenim a les aules. El que està molt clar és que el no el que ha deixat constància és que el col·lectiu no només necessitem doncs, uns canvis puntuals que poden ser significatius, no diem que no. I de fet, hem arribat on hem arribat gràcies a tota la pressió del col·lectiu, a tota la pressió mobilitzadora, amb totes les mesures també que estan en marxa encara, no? Com són pues, no, les no a les sortides i colònies i no fer aquelles activitats que sempre hem fet de forma voluntària. Però ara el col·lectiu diu que el que està és el seu malestar, el malestar nostre, que ens incloem nosaltres també, és per un sistema educatiu que està demostrat que falla i que, a més, precaritza les nostres condicions laborals. A banda de que no està donant l'atenció que necessita l'alumnat, no? I no,

0: fa donant igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat, no? Independentment de quines són les seves circumstàncies individuals, és que, a més, és un sistema que no ens deixa treballar, diguéssim, de forma tranquil·la, de forma òptima, de forma, no?, desenvolupar la nostra tasca, diguéssim, amb tota la seva magnitud, i a més ens genera un dia a dia molt desgastant, molt, bueno, molt dificultós, no? Mm. Que genera molta angoixa i molta, la veritat és que molt malestar, i això doncs és una cosa que no es pot obviar, perquè al final també les condicions amb les quals treballem també són les condicions amb les quals nosaltres eduquem el nostre alumnat.
1: Clar. Ahir des de l'escenari es va llançar un advertiment contundent. El curs vinent començarà en vaga si el govern de Salvador Illa no reacciona. Altres sindicats com la CGT demanen directament negociar aquest estiu. Hi ha marge per evitar que el setembre comenci com es... Vaja, o que comenci amb mobilitzacions, o és inevitable ja?
0: Bé, nosaltres sí que com a USTEC pensem que com ha d'anar el curs que ve ens ho ha de dir també el col·lectiu. Des dels centres, des de les assemblees, això, aquest ritme l'ha de marcar el col·lectiu, que és qui ha de sostenir la mobilització. Nosaltres som organitzadors i posem les eines a l'abast de les persones que no estan alliberades, diguéssim, al sindicat, les persones que estan als centres, posem doncs, diguéssim, les eines per tirar endavant totes les vies de pressió que hi ha, que poden, no, sostenir doncs les persones que estan en els centres. Però és evident que aquí cal moure fitxa ja. És a dir, no podem esperar tampoc a deixar tot el curs que ve. Tenim encara doncs un mes de juliol pel davant, doncs que seria bo aprofitar doncs per començar a posar ja, no, aquestes vies, la via almenys de la negociació, començar a obrir ja la via de la negociació, i començar doncs des de la pròpia comunitat educativa, perquè hi ha una cosa que les famílies es queixen, és que no se les té en compte. Sí, és veritat que aquí es produeix una paradoxa, que és una administració que parla de que no, que s'ha posat a les necessitats i els interessos de les famílies, però després no es reuneix amb les famílies tampoc per parlar de l'educació, no, i de realment de les qüestions que afecten doncs al dia a dia dels seus fills i filles. I això doncs és paradoxal, no, que es digui per una banda una cosa i després no s'actua en conseqüència.
1: Clar.
0: I aquí doncs bueno, tenim un llarg estiu, diguéssim, un llarg mes de juliol per començar doncs a obrir aquestes vies. Ah, si no és així, doncs ens n'anem un setembre en què, evidentment, no sabem si ja començarem amb vagues el propi mes de setembre, octubre, perquè això, nosaltres, USTEC, ho volem. Volem que sigui el col·lectiu qui ens marqui el ritme, perquè el que està molt clar és que nosaltres no volem llançar a ningú ja d'entrada a fer unes grans mobilitzacions o vagues que ja desgastin el col·lectiu el primer trimestre. Si hem de sostenir un pla de lluita, doncs qui marqui el ritme ha de ser el col·lectiu. Això ho tenim molt clar, i per tant doncs el que sí que farem és una crida, i hoy fem una crida, és que el col·lectiu doncs ens ajudi, no? Ens digui, ens guiï i ens orienti cap a o de quina manera hem de tornar a fer aquesta pressió, com ha fet fins ara. De fet, tot el que hem tirat endavant ha sigut el que ens ha dit el col·lectiu de forma majoritària. Doncs penso que la línia ha de ser la mateixa, i que hi hem de fer una mica, doncs, nosaltres ja comencem ara el mes de juny, abans que s'acabi doncs el mes de juny, amb la nostra filiació, per entre tots decidir doncs quina ha de ser la proposta de l'USTEC com a en objectius a seguir ara, no? Si hem de fer un pla de lluita, ha de tenir uns objectius molt clars i prioritzats, i després què proposem com a vies de pressió.
1: No m'estàs deixant gens tranquil, Iolanda, perquè t'estic escoltant, i clar, vosaltres ja teniu al cap no només el primer trimestre, sinó el curs vinent. Mobilitzacions al llarg del curs vinent. Entenc que esteu profundament decepcionats dels contactes que hi ha hagut fins ara amb la consellera. És a dir, crec que hi confieu poc.
0: Home, no és que hi confiem poc, però sí que tu has de pensar una mica a llarg termini, més que res perquè ja s'ha pogut veure que aconseguir guanys no és una empresa fàcil, no és una vaga i l'endemà ja tens els guanys a sobre la taula, sinó que ha hagut de ser allà on hem arribat ara. Malgrat que el col·lectiu ho va rebutjar, però són unes passes significatives, una cosa que no teníem abans de l'acord del mes de març, que no teníem el mes de març amb l'acord del mes de març, i que al final ara, doncs, malgrat el no, s'han consolidat aquests guanys.
1: Segueixen sent vàlids.
0: No ha sortit...
1: No, jo l'han de dir...
0: Sí, la conselleria els tira endavant.
1: Sí, no, però dic, segueixen sent vàlids els interlocutors, és a dir... amb aquesta consellera es pot arribar a un acord o és difícil?
0: Bé, nosaltres pensem que si no som capaços de tornar a seure també, diguéssim, analitzar l'estat de la situació i començar a posar solucions, doncs evidentment no seran vàlids. Ja. Aquests interlocutors i també doncs, que hauran de fer una passa al costat. Això està clar. Però bé, veurem a veure com es belluguen també ara aquest mes de juliol. Nosaltres aquesta crida a obrir doncs, aquest procés de negociació doncs, posant l'estat, no? Fent aquesta anàlisi que nosaltres com a sindicat hem fet, perquè evidentment nosaltres vam defensar el sí al preacord. Mm-hmm. Però sempre vam dir que, bueno, que independentment del que nosaltres defenséssim, el col·lectiu tenia la darrera paraula i el col·lectiu ha parlat i nosaltres hem d'assumir i acceptar el que ha dit el col·lectiu. Sí, sí, i no sí. Només això, sinó que fem-ho nostre i dir, ostres, si el col·lectiu diu que no és perquè la cosa va molt més enllà de quatre avenços, no? que poden ser molt significatius i que posen unes passes endavant a anar allà on tots volem, però realment la situació és més profunda i més greu del que realment suposen quatre avenços. Al final, aquests quatre avenços deixen el mateix sistema, el mateix model d'escola que tenim, que és el que està generant tant desgast i tanta crisi. Pues, aquí la solució és, vale, podem continuar fent avenços, però hi ha d'haver, a més, ja hem de començar a obrir el camí per canviar de model educatiu.
1: Bueno. Iolanda, espero d'aquí a final de juliol haver de parlar amb tu només una vegada més per dir que ja s'ha arribat a un acord, eh? Espero, m'agradaria.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: I suposo tant que vosaltres també ho desitgeu. Eh?
0: I tant.
1: Iolanda Segura, portaveu nacional d'Usted que estés. Un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
0: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
2: Demà dimecres, nova jornada de vaga del personal mèdic i serà la 12a des del passat mes d'octubre, que és quan van començar les protestes. I es manté també la campanya Ni un minut més, en la que diferents hospitals doncs, han deixat de fer activitat extra per demostrar la sobrecàrrega professional, que és el que acaba mantenint el sistema. Parlem amb el Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bé, han passat ja molts mesos, no?, des de que van començar les protestes. Podem dir que no hi ha hagut cap avenç en tot aquest temps? No es reconeix cap de les vostres reivindicacions? Recordem que passen per més plantilla, que van les guàrdies 24 hores, en reconeixement professional. No hi ha hagut avenços, entenc.
3: No, malauradament tenim una administració que s'entesta en mantenir una sanitat low cost a base de l'explotació dels seus professionals mèdics i facultatius. I, òbviament, quan el teu model és aquest, intentar fer canvis que millorin les condicions en les quals treballen aquest personal, doncs ets absolutament reticent i poses totes les excuses possibles, la qual cosa no vol dir que el conjunt dels metges i facultatius d'aquest país hem dit prou i això no s'acabarà fins que no s'arregli.
2: Uh-huh. Comença a planejar la possibilitat d'una vaga indefinida a partir del setembre, després de l'estiu, a nivell estatal. Jo no sé si en el cas de Catalunya també s'hi afegiria aquesta vaga indefinida, si no hi ha avenços doncs, abans.
3: Doncs la veritat és que a hores d'ara encara és aviat per poder decidir alguna cosa semblant, però sí que és cert que, de fet, aquí a Catalunya la campanya Ni un minut més és un intent de forçar a l'administració a reconèixer aquesta realitat del col·lectiu mèdic i facultatiu, però si ni així ho reconeixen, doncs ens haurem de plantejar, com deia, mesures el més contundents possibles, perquè el que no estem disposats és a tornar a la situació actual com si no passés res, perquè això seria la fi del sistema.
2: Sobre aquesta campanya, ni un minut més, Xavier, quina afectació està tenint? No sé quants hospitals ja s'hi han adherit i ara crec que també es vol incorporar als CAP, no?
3: Doncs, si no recordo i estic parlant de memòria, estem parlant ja de 41 hospitals, que això és una brutalitat, perquè entre els 41, o sigui, això em sembla que és més del 60% dels centres hospitalaris, i dintre dels centres sanitaris grans diria que som el 90% pràcticament, i estem parlant de, si no recordo malament, 240 serveis d'aquests centres. I a banda, sí, a poc, amb una mica més de lentitud, però s'estan incorporant cada cop més equips d'atenció primària i centres d'atenció primària d'arreu del territori.
2: Clar, molts pacients entenen les vostres reivindicacions, però clar, també pateixen retards, cancel·lacions de cites mèdiques o d'una intervenció, la visita a un especialista que porten mesos esperant. Si el conflicte s'allarga, pot passar que el que són reivindicacions legítimes i necessàries, al final s'acabi la comprensió per part dels usuaris.
3: Jo espero que no, perquè aquí l'únic, i reitero, l'únic culpable és l'administració, perquè recordem, i per això la campanya Ni un minut més ha tingut l'embranzida que ha tingut, perquè hem de recordar que el sistema sanitari s'aguanta en base a jornades voluntàries i jornades molt més enllà de les 48 hores setmanals. Jo puc entendre, i a més comparteixo amb els nostres, amb la nostra població, que la situació de la sanitat és molt precària, com per sobre afegir retards. Però el problema és que seguim treballant com ho estem fent fins ara, farà que el sistema, en lloc d'implosionar ara, implosioni d'aquí 4, 5 o 6 anys. Però el sistema, tal i com està dissenyat a hores d'ara, no té en absolut futur, i per tant, i crec que ningú de la població, per més necessitat que tingui, pretén que la seva intervenció depengui d'esclavitzar a un professional a que faci jornades absolutament que no li són exigibles a cap altre treballador de 70, 80 o 90 hores setmanals.
2: Des del Departament de Salut s'insisteix en que per part seva hi ha voluntat de diàleg i amb estesa. Jo no sé on hi ha l'escull perquè no es pugui avançar.
3: És fals. És dir, no hi ha ni una sola reunió formal, i ho repeteixo, ni una sola reunió formal en la que s'hagi abordat amb voluntat de buscar solucions aquesta problemàtica. Ni una, eh? Per tant, la mà estesa, nosaltres sí que fa temps que tenim la mà estesa des del minut 1, i hem anat a totes les reunions a les quals se'ns ha convocat. Per exemple, ahir mateix, la reunió de mediació d'aquest conflicte, de la vaga, a la qual ni el departament ni el CatSalut van assistir.
2: I hi ha més trobades previstes a curt termini?
3: No.
2: A posteriori d'aquesta vaga de demà? No.
3: Doncs a mi no em consta.
2: Molt bé, doncs confiem en que la vaga convocada per demà sigui la última, i sobretot que després de l'estiu no haguem de parlar d'una vaga indefinida. Esperem que totes les parts doncs puguin acostar posicions, que arribeu a un acord que al final serà en benefici de tots, no? En benefici dels propis professionals i també dels usuaris, que el que volem és ser ben atesos per metges que poden fer la seva feina en les millors condicions, evidentment. Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
3: A vosaltres.
2: Gràcies, bona tarda.
4: I de seguida parlem d'una xacra que malauradament doncs avui en dia continua encara pendent de resoldre's. És el maltractament a la gent gran. I avui, després de la publicitat, doncs volem parlar del tema.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: Este domingo, nueva oportunidad para España en el Mundial. Y te lo vamos a contar en COPE.
7: España en el Mundial, Manolo.
6: Desde las 4 de la tarde, la previa y toda la información.
8: Está todo preparado.
6: Y a las 6, España, Arabia Saudí.
8: Hay que ganar, ganar y ganar hoy.
6: Vibra con el Mundial en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade.
8: Esto es el fútbol.
6: Los números uno del deporte.
9: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: L'Alt Empordà és la comarca del conjunt de la província de Girona que el 2025 va registrar un nombre més elevat de casos de maltractaments a persones grans. Avui parlem sobre aquest tema i el denunciem de nou aquí al matí del cap de setmana.
1: El maltractament a les persones grans és una realitat silent que, lluny de desaparèixer, creix en complexitat i en xifres. Segons les darreres dades, l'any 2025 es van registrar a Catalunya 1.766 denúncies en l'àmbit domèstic, una xifra que s'ha disparat un 50% en els darrers 5 anys. Quan parlem de persones amb Alzheimer o altres demències, la vulnerabilitat es multiplica i el delicte esdevé invisible, ja que sovint es produeix en la intimitat de la llar i a mans del mateix entorn familiar. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre aquest fenomen, el que fem és posar-ho sobre la taula, portar-ho a l'actualitat i parlar amb la caporal dels Mossos d'Esquadra, l'Anna Hernández, per analitzar com es treballa en xarxa amb entitats com Alzheimer Catalunya Fundació i el seu projecte Oblit Zero per reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'atenció especialitzada a les víctimes. Anna Hernández, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
1: Les dades del 2025 i el primer trimestre del 2026 mostren un augment alarmant del maltractament a la gent gran, especialment pel que fa a la violència domèstica, que ha passat del 14 al 61% en aquest inici d'any. A què atribueixes aquest increment tan brusc? Es comet més violència o és que finalment està sortint a la llum gràcies a la conscienciació?
10: Bé, pensem que aquest augment de les denúncies és un tema multifactorial que no es pot centrar en un únic factor, no? Sinó que hi ha una concurrència doncs, de diversos factors i per tant doncs, no ens podem centrar únicament en que hi hagi més violència, no? Un dels factors que nosaltres pensem que pot influir en aquest augment de les denúncies podria ser doncs, aquesta millor capacitat de sensibilització i de detecció doncs, a través de, doncs, de xerrades informatives que es fan, d'accions preventives, d'aquest treball en xarxa que es fa amb les diferents entitats que treballen doncs, a tot el tema de les persones grans, no només persones grans amb Alzheimer, sinó altres persones grans doncs, que també poden ser vulnerables. No? Al final, com bé deies, el maltractament a les persones grans doncs, és un fenomen que és complex, és molt complex per diferents factors també, és invisibilitat i també pensem que està infradenunciat. Uh-huh. I per tant, una de les claus per abordar aquest maltractament és evidentment doncs, fer-lo visible i una de les accions per fer-lo visible també doncs, és aquesta que estem fent ara al dia d'avui, no? Doncs, parlar del tema i realment veure doncs, que hi ha un problema, que tenim moltes persones grans a Catalunya, tenim, segons l'IDESCAT, més de 1.600.000 persones. Si ens anem a altres informes, com el de l'Organització Mundial de la Salut, doncs veiem que podríem tenir una persona de cada 6 de més de 60 anys doncs, que pot estar patint algun tipus de violència.
1: Déu-n'hi-do.
10: I per tant, doncs, bueno, això és el que ens fa pensar doncs, que és un fenomen que no està visibilitzat i que, per tant, també està infradenunciat i, per tant, doncs, l'hem de fer visible per poder fer aflorar aquests casos que, de violències i poder restablir doncs, aquesta seguretat a aquestes persones que l'estan patint.
1: Que important és el treball en xarxa justament per tenir més ulls i justament per visibilitzar més històries, eh?
10: Sí, és totalment així, eh?
1: El perfil majoritari de la víctima és una dona d'aproximadament 83 anys, amb dependència, i en més de la meitat dels casos els agressors són els propis fills. Com actueu els Mossos d'Esquadra, especialment a través dels grups d'atenció a la víctima, quan el delicte es comet dins del nucli familiar i hi ha un deteriorament cognitiu que dificulta la denúncia?
10: Bé, nosaltres el que jo crec que és més, per nosaltres l'important és poder detectar aquest cas, no? Perquè al final no podrem donar una atenció si no tenim una detecció, no? Per tant, jo més que de l'atenció en si, que al final tenim uns grups d'atenció a la víctima que fan aquest acompanyament, aquest assessorament a la víctima i treballen en xarxa perquè al final no ens oblidem que la denúncia és una part més del procés per restablir aquesta seguretat a la persona, però és una part més, però en molts casos davant d'una persona gran i d'una persona que té unes necessitats específiques, com pot ser una persona amb deteriorament cognitiu, no oblidem que el que també necessites un acompanyament. Per tant, aquesta xarxa que nosaltres tenim és clau per poder doncs, acompanyar aquesta persona, no? Per tant, nosaltres sí que fem tot l'acompanyament, sí que col·laborem amb totes aquestes entitats, com és el cas de Alzheimer Catalunya Fundació, doncs per recollir informació, per fer que tu acompanyem a la víctima, però en aquests casos, sense un treball en xarxa, la nostra feina té sentit, no? pel que fa a la denúncia i l'acompanyament, però necessitem fer aquest treball en xarxa i comptar doncs, també amb altres recursos que puguin fer o que puguin donar una millor acompanyament integrat a la víctima. No? Uh-huh. Al final es tracta de posar-la al centre i de que pugui restablir doncs, aquesta seguretat que deia inicialment.
1: Anna, els agents disposen d'una guia específica per l'assistència a persones amb demència. Uh-huh. Quines habilitats o protocols concrets es requereixen per interactuar amb una víctima d'Alzheimer, garantir que se sent protegida i recollir el seu testimoni de manera efectiva sense revictimitzar-la?
10: Bueno, al final aquestes guies que nosaltres disposem són recursos interns, no? Que el que pretenen és donar aquestes eines i recursos genèrics perquè qualsevol efectiu policial pugui fer aquest acompanyament o aquest primer acompanyament a una víctima. Evidentment, com bé has dit, existeixen uns grups especialitzats que són els d'atenció a la víctima, que ells sí que disposen de més informació i més formació concreta doncs, per realment poder donar aquest millor acompanyament. Però sí que és veritat que cada cas és un món i aquestes guies que no només tenim per l'Alzheimer, sinó que tenim per l'Alzheimer o per demència, sinó que en tenim d'altres per donar acompanyament a persones, doncs, per exemple, amb qualsevol altre tipus de discapacitat, com pot ser una discapacitat visual, auditiva i o de parla o qualsevol altra, val? El que pretén és això, donar unes eines mínimes, no? I, doncs, bueno, presentar-se com per exemple, doncs, podria ser doncs, com parlar a la persona, no? Sí. Si has de parlar més, depèn del cas, si has de parlar, doncs, o et recomanen parlar més ràpid o més lent, si la persona no entén la pregunta, com li pots reformular aquesta pregunta, no? Són aspectes molt genèrics que poden ajudar a sentir millor aquesta persona perquè pugui expressar tot allò que li està passant, no?
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè, a més, això passa amb entorns bueno, que estan més tensionats i heu de tenir un tacte molt especial per uh-huh. per atendre aquestes persones. Més enllà del maltractament, un gran risc per a les persones amb malalties cognitives són les desaparicions. Des uh-huh. del cos policial sempre es demana celeritat. Quins són els consells clau per a les famílies i per què són tan crucials les primeres hores per activar el 112?
10: Bueno, al final una persona amb deteriorament cognitiu pot ser que desaparegui, però perquè simplement es desorienta, no? I pot ser doncs, que surti a passejar i que ens aparegui en un altre punt del territori, no? Per tant, per nosaltres, ho hem comentat en diverses ocasions, creiem que hi ha aspectes clars, sobretot en persones amb deteriorament cognitiu, que seria, per exemple, aquesta primera informació immediata, no? El no esperar aquestes 24 hores per anar a denunciar que la persona ha desaparegut, no? Hi ha altres aspectes com aportar certa informació, que això doncs, un cop t'adreces a comissaria doncs, ja t'informen sobre quina informació concreta necessites doncs, per presentar la denúncia, però jo crec que el que ens ha de quedar clar a tots és que no cal esperar aquestes 24 clar. Hores doncs, per denunciar la desaparició i que cal fer-ho quan abans millor, perquè al final per nosaltres una desaparició d'una persona amb deteriorament cognitiu es considera una desaparició del risc. Val? O sigui, un cas del risc, no? Per tant, s'activen tots els mitjans tan aviat es té coneixement doncs, d'aquest fet.
1: Doncs amb una realitat que l'OMS ja considera un problema de salut pública de primer ordre, hem parlat amb la caporal Anna Hernández i que ens recorda que la seguretat de la gent gran no és només una tasca policial, sinó un deure col·lectiu. Les 7 víctimes mortals registrades l'any passat a Catalunya són la mostra més dolorosa de la gravetat d'aquest fenomen. La clau, com s'ha posat de manifest, rau en el fet que cap cas quedi en l'oblit i, per tant, la coordinació estreta entre els Mossos d'Esquadra, el teixit social i la ciutadania és l'única xarxa capaç de trencar el silenci, fer aflorar el maltractament ocult i protegir la dignitat d'aquells que ja no es poden defensar per si mateixos. Anna Hernández, caporal dels Mossos d'Esquadra, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
10: Doncs gràcies a vosaltres i molt bon dia.
7: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me i encantada d'estar amb vosaltres.
11: A mi se'm fa difícil poder descriure amb un objectiu aquesta situació, que les persones amb demència siguin un dels col·lectius més vulnerables al maltractament ocult. Es fa difícil, de poder descriure això?
7: Efectivament, sí, es fa difícil. De fet, una de cada 6 persones de més de 60 anys pateix algun tipus de maltractament, però generalment les persones que tenen un deteriorament cognitiu, no cal que sigui una demència, són les víctimes més fàcils perquè tot sovint no tenen ni la pròpia consciència de que estan sent maltractades i això les fa especialment fràgils, vulnerables, però a la vegada també cerques la víctima. Tot i que la immensa majoria de persones que cometen el maltractament són de l'entorn familiar. Per tant, tampoc estem parlant de que hi hagi com un col·lectiu de persones que vagin a detectar persones amb deteriorament cognitiu o d'una demència per espoliar-les econòmicament o maltractar-les.
11: Encara m'impressiona més la seva resposta, directora, perquè la següent pregunta era qui era l'assetjador, quin era el seu perfil. I ja en la seva primera resposta m'està dient que la majoria és de l'entorn familiar.
7: Sí, correcte.
11: Com se pot arribar a entendre això?
7: En més del 65% dels casos, aquests maltractaments es produeixen en el si de la llar. I generalment la persona acostuma a ser un fill d'entre 50 i 60 anys. I a molta distància trobem cuidadors, trobem entorn de veïns o persones conegudes, però principalment són els fills, homes.
11: Sí, sí, de 50 a 60 anys, un home que està maltractant el seu pare o la seva mare.
7: Correcte.
11: Per posar-li tota la crueltat.
7: O la seva parella en algun cas, però generalment acostumen a ser els pares perquè així com el perfil de la persona agressora és aquest home entre 50 i 60 anys, el perfil de la persona víctima és una dona al voltant dels 80, entre 80 i 83 anys. Per tant, sí, són pares i mares d'aquestes persones.
11: Inconcebible, és a dir, no entre a la ment humana. Perquè, clar, m'acaba de dir, no hi ha una policia de seguiment, és a dir, no es busque. Però la següent pregunta encara és més dura. I com es troba, com es localitza quan passa un cas d'aquest tipus?
7: Si tu ets una mare o un pare i el teu fill t'està maltractant, en molts pocs casos denuncies. No denuncies per vergonya, no denuncies perquè vols protegir malgrat tot aquest fill o aquesta filla, no denuncies també de vegades per por, represàlies, però sobretot no denuncies perquè, tot i que no sigui la persona que millor t'estigui cuidant, és la persona que està amb tu vivint. Aleshores, hi ha una dependència també emocional molt, molt important. D'altra banda, també és important assenyalar que aquests maltractadors no sempre són uns monstres, O sigui, no caiguem en la cosa fàcil de comentar o de poder explicar que són persones que volen conscientment i voluntàriament maltractar a la seva mare o al seu pare. Són persones també a la vegada que no és que tinguin una sobrecàrrega del cuidador, eh? Són altres factors com problemes de salut mental, les addiccions, la dependència econòmica, els conflictes familiars o les dinàmiques de control i d'abús que ja existien abans, les que fan que aquests maltractaments es produeixin. Efectivament, hi ha un percentatge de casos en els que no podem intervenir des de la nostra metodologia, que és sempre intentar protegir la víctima però també restaurar el vincle, perquè tenen trets psicopàtics i en plena consciència d'aquest maltractament. Però per lo general, la persona que està cometent el maltractament també és una persona que necessita un suport i un acompanyament i no sempre el troba.
11: Un de cada 6 casos, que és una estadística que es sustenta amb els casos de l'any passat, 2025, oferts tant per Mossos d'Esquadra com també per les fundacions d'Alzheimer. 1.766 denúncies i més de 1.617 víctimes ateses pels Mossos d'Esquadra. Això és l'estadística oficial, no la que pugui arribar a passar i que és un fet doncs desconegut. Bé, la pregunta sempre és molt senzilla de fer i això ho reitero. Com es pot rebaixar aquesta estadística? Una cosa és parlar-ne, com ho fem aquí a la ràdio, però a banda de la col·laboració amb Mossos d'Esquadra, quines eines tenim perquè això no passi?
7: Necessitem més consciència entre tota la xarxa comunitària per començar. Els casos són molt difícils de detectar. O sigui, tot allò que passa dintre d'una llar és molt difícil de detectar. I més si la persona víctima o no té consciència del maltractament o simplement tenint-lo no ho vol fer. D'aquestes 1.766 denúncies, molt poques estan fetes per les pròpies víctimes. Són a l'entorn cuidador de veïns o la farmàcia o el CAP o qui sigui, és igual, però molts pocs són directament de les víctimes. Per tant, cal reforçar tot això. Cal que tots els serveis socials treballin conjuntament amb els cossos i forces de seguretat, amb les entitats del tercer sector que ens dediquem a això, amb tothom, amb els centres d'assistència primària, amb la farmàcia, amb el que sigui, i que hi hagin protocols de derivació clars. Nosaltres som l'única entitat que fem intervenció directa en casos de maltractament, i quan anem de mà d'uns serveis socials o de fiscalia o dels Mossos. Per tant, això demostra que la xarxa comunitària, la més propera a aquesta persona, és clau per detectar i poder intervenir en aquests casos de maltractament.
11: L'entrevista és dura, les preguntes i les respostes també, però és una realitat que s'ha de visibilitzar per buscar els mecanismes de protecció a persones que a hores d'ara són indefenses. Aurora Santín, directora general d'Alzheimer Catalunya Fundació, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
7: A vosaltres per convidar-nos i ajudar-nos a sensibilitzar d'aquest fet tan horrorós.
2: Cirurgia experimental per tractar l'Alzheimer en fase lleu. Doncs és una tècnica que s'ha fet servir per primera vegada a Europa, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i que suposa, doncs, per a aquests pacients un avenç mèdic molt important. Parlem amb el doctor Àlex Menéndez, que és neuròleg justament de l'Hospital de Can Ruti. Doctor, què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
2: A veure, quan estem parlant de cirurgia com a forma per combatre alguns símptomes de l'Alzheimer, això què vol dir? En què consisteix aquesta intervenció?
12: Bé, el cos humà, de manera natural, té un sistema de drenatge que elimina les substàncies perjudicials o de rebuig que genera el cervell. Aquest sistema de drenatge, quan hi ha una malaltia d'Alzheimer, que en el fons no deixa de ser una acumulació de proteïnes nocives, no és suficient per netejar aquestes substàncies. Per la qual cosa, nosaltres el que estem fent i el que consisteix aquesta intervenció és juntar aquest sistema, que es diu sistema glimfàtic, amb el sistema venós a nivell del coll, amb l'objectiu de millorar aquest drenatge. I per tant, bueno,
2: No, t'anava a preguntar si només és possible en casos lleus i si és una intervenció invasiva o poc invasiva.
12: És una tècnica poc invasiva, s'utilitzen tècniques de microcirurgia, i Nosaltres ho estem provant en trastorns lleus, de moment, en fases inicials de la malaltia. Més que res per un tema de seguretat i un tema de... és una tècnica que no s'ha provat abans, tot i que hi ha casos reportats a Àsia que s'han provat amb casos més avançats i sembla que també té algun benefici. Però nosaltres hem preferit començar amb casos lleus per comprovar-ne l'eficàcia.
2: Crec que s'han fet dues intervencions, no? Però que hi ha una desena de pacients que participen en aquest estudi, que se sotmetran a aquesta intervenció, m'imagino que més endavant, i es farà un seguiment durant un any, no?
12: Exactament. Un seguiment en un any, una mica exhaustiu, comprovant tota una sèrie de factors, tant a nivell de conducta com a nivell cognitiu, com veient a través de tècniques específiques l'acumulació d'aquesta substància que és del cervell, del beta-amiloide, abans i després de la intervenció.
2: Quines millores noten aquests pacients, no? Per exemple, amb aquestes dues persones que ja s'han sotmès a aquesta intervenció, no sé si aquests efectes són immediats o no.
12: Això no ho sabem i és una de les preguntes que haurem de contestar amb aquest estudi. Pel que sabem, si hi ha alguna millora, sembla que és ràpida, o almenys els pacients que tenim ho han notat a prop, però és molt d'hora per aventurar els efectes que té aquesta cirurgia.
2: Clar, hi hauria alguna millora, però la malaltia no s'atura, no? O aquestes millores que s'aconsegueixen són reversibles, irreversibles?
12: Tampoc ho sabem. És a dir, el que no aturem és la síntesi, la creació d'aquesta substància nociva, el beta-amiloide. Mm-hmm. Això no ho estem aturant amb aquesta tècnica. El que estem fent és millorar-ne l'extracció del cervell d'això. Si això és un efecte permanent o no, tampoc ho sabem. És una de les coses per les quals farem un seguiment amb aquests pacients i veurem com evolucionen. Mm-hmm.
2: Si aquests resultats són positius, aquesta tècnica es podria generalitzar als pacients d'Alzheimer en fase lleu?
12: També
2: és molt aviat encara per dir-ho.
12: És molt aviat, aviat per aventurar-nos a dir això. El que sabem segur és que si aquesta primera fase, aquest primer estudi que pretén sobretot demostrar l'eficàcia i la seguretat de la tècnica en si millorés, haurem de fer més estudis amb més gent i col·locant altres centres poder per demostrar-ne altres efectes beneficiosos.
2: La cura de l'Alzheimer no se solucionarà a curt termini, però això sí que podria obrir una porta, no?, per millorar, si més no, la qualitat de vida d'aquests pacients.
12: Tant de bo. Per això estem avançant.
2: Molt bé, doncs, sens dubte, és un estudi molt esperançador per als malalts d'Alzheimer. Obre una porta d'esperança, no?, quan els símptomes encara són lleus i, com dèiem, tant de bo es pugui generalitzar perquè se'n puguin beneficiar doncs, el màxim de pacients. Doctor Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
12: Moltes gràcies a vostè.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Mira, ara el que fem és fer una aturada i parlar de la soledat no volguda, de la soledat no desitjada. Sempre ho he explicat, a la societat hi ha gent que, escolta, volen estar sols i cap mena de problema. Quan un, pel que sigui, té una època a la vida o és una persona que li agrada estar sola, doncs, escolta, perfecte, ho has decidit tu i estàs sol. El problema ve quan... Perquè normalment l'ésser humà, normalment, insisteixo, no li agrada estar sol. Som socials, ens agrada. Per molt que... cadascú amb les seves característiques, pues segurament no t'agrada doncs, molta gent, doncs no, però acompanyar, tenir companyia, poder parlar, això ens agrada. I aquí ve el problema, que les ciutats cada cop són més grans i que cada vegada els indicadors ens diuen que hi ha més gent sola dins de la ciutat i que, a més, no voldria estar-ho. Una part important d'aquestes persones són gent gran. I hi ha moltes iniciatives al voltant doncs, perquè la gent no estigui o no se senti sola, perquè també ens han dit que els estudis que, escolta, sentir-se sol tampoc ajuda al tema de la salut, i a partir de certa edat, doncs, escolta, tot el que sigui que ens ajudi a estar millor, benvingut sigui. Mira, una d'aquestes associacions que fan una tasca importantíssima és l'Associació dels Amics de l'Associació Amics de la Gent Gran. I parlem avui amb una voluntària, amb la Montse Larré. Montse, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, bon dia.
1: Escolta, què greu que és, o què difícil, o què trist ha de ser trobar-se i estar sol quan una persona no vol.
13: Doncs sí, sí, jo crec que és el pitjor, perquè hi ha, de fet hi ha dos tipus, no, de soledat. Vull dir, quan tu la decideixes, tinguis l'edat que tinguis, per la teva manera de ser, pel teu entorn, i l'altra és no volgués estar sol i per les circumstàncies de la vida, perquè bueno, la vida és així, doncs et trobes sol. Sí, sí, és bastant fotut, perquè és el que tu has dit, no? La sociabilitzar és tan important per la salut mental, tan important, i el que necessita pues, dels altres. Tots necessitem els uns dels altres, sí, sí.
1: És que, a més a més, els darrers estudis ja ens han dit que ajuda molt això, a la salut mental i a la salut en general. Per tant, és una cosa que no ens l'hem de prendre com si fos una cosa secundària, al contrari, que és un... No sé, anava a dir, és una teràpia. No és que sigui una teràpia, no és una medicina, sí, sí, però ajuda.
13: I tant. No solament això, però és una part molt important, i la societat avui en dia no està per aquestes coses.
1: No. Montse, escolta, com descobreixes l'Associació Amics de la Gent Gran?
13: Oi, doncs és una història molt guapa. Bueno, jo tenia una tieta que va morir ja, i ella, bueno, jo tenia les meves activitats, i amb ella la van ajudar molt. Jo no ho coneixia, i llavors jo em vaig proposar que quan jo pogués, quan jo tingués temps, doncs me n'hi faria. I realment, quan vaig poder, doncs sí, sí, però va ser per mitjan d'això, de que vaig veure la labor que feia Amics de la Gent Gran amb les persones, no? I allà que vaig anar, sí, sí. Així va ser.
1: Montse, l'Associació Amics de la Gent Gran, entre d'altres coses, perquè suposo que dueu a terme moltes activitats, és donar acompanyament, fer companyia, no?, a persones que ho necessiten. No sé si és una de les teves tasques a l'associació.
13: Doncs sí, sí, entre una d'elles, sí. És acompanyar, jo amb els anys que porto, he acompanyat a dues persones.
1: Aha.
13: Primer un senyor, i després ara estic acompanyant fa molts anys amb una senyora.
1: Clar, això et volia preguntar, és a dir, això s'assigna sempre a la mateixa persona, suposo, no? Perquè agafa una mica de complicitat.
13: Sí, el que és molt important també, com que estem dividits en districtes, llavors és molt important, crec jo, perquè la cosa duri, doncs estan dintre del teu districte les persones. Jo vaig a la persona que jo acompanyo, vaig caminant, vull dir, això és molt important.
1: Clar.
13: Sí, sí, i sí, llavors, pues, bueno, estàs allà, sobretot una escolta activa, saps el que vull dir? T'expliquen, pues, i tu aprens, tu penses que perquè són grans, no, vull dir, jo aprenc d'aquesta persona, saps? Perquè m'explica les seves vivències. Clar, ens portem molts anys i llavors jo aprenc també. Clar. Jo li dono companyia, però ella a mi em dona aprenentatge de moltes coses. Sí, sí.
1: Montse, escolta, com va anar la primera vegada? Perquè, clar, també... A veure, suposo que un entre amb ganes a l'associació, escolta, jo vull ajudar perquè he vist el que feu i... Vinga, va, doncs pues, tranquil·la, Montse, ho farem. I... Vinga, va, ja tens el teu primer dia. Com va el primer dia?
13: Ostres, una mica... Sí, bueno, et fa... Bueno, jo vaig entrar, coneixes a les altres voluntàries, fem reunions periòdiques, fem moltes coses, però sí, el primer dia, pues, clar, la tècnica de districte, pues, et porta, t'assigna una persona, no? I t'acompanya el primer dia, pues, per fer l'enllaç. Si la veritat penses, mare meva, jo què li diré, què li explicaré, que... no? I sorgeix. Sí, és que jo crec que els que som voluntaris tenim una miqueta de... Som... diferents, jo diria, perquè, bueno, vas allà i dius, vinga, va, aviam què passa. I sí, el primer dia amb por de no arribar o no de fer el que tu creus que has de fer amb aquella persona, no? Que és, majorment escoltar, que a mi em costa molt escoltar perquè parlo molt. S'ha d'escoltar molt. Sí, és així.
1: Montse, llavors, això, cadascú ho fa amb la mesura del possible, hi ha un mínim, ha de ser cada dia o s'estableix un calendari?
13: Sí, no, normalment són estipulats a la setmana, un cop a la setmana, 2 hores.
1: Ah,
13: anem. Llavors, bueno, es fa de més i de menys. Saps? Vull dir, si pots més, si pots menys. A més, a l'associació, pues, hi ha moltes tasques a fer, saps?
1: Clar.
13: A part d'això, organitzar la verbena, fent verbenes, organitzar, jo què sé, sortides... Si pots fer moltes coses. Si
1: ara...
13: vols fer les entrevistes quan un vol entrar... quan un usuari vol entrar, una persona gran, perquè li deriva el metge o l'assistent social, i vol entrar, doncs se'ls fa una entrevista per veure les característiques.
1: Clar.
13: Vull dir, és que hi ha moltes coses a fer dintre de l'associació.
1: Montse, ara, un dia a la setmana, 2 hores, suposo que, clar, els primers dies és el que dius, a veure què dic, però després quan us aneu coneixent, se us deu fer molt curt?
13: Sí, moltes vegades sí, perquè et queden... Bueno, ja vendré... La que jo... Bueno, cariño, sempre, pobreta. Cariño, és que sempre em diu... Gracias por perder el tiempo conmigo. Em diu. I jo dic, però com voy a perder el tiempo contigo? Si és una... És que ens estimem perquè clar, són ja bastants anys i ens expliquem la vida, ella a mi i amb ella, eh?
1: Clar,
13: sí.
1: clar.
13: Sí, sí.
1: Molt bé. Montse, escolta, suposo que... clar, és que s'agafa una complicitat. Això és anar... Suposo que depèn de la persona, no?, de les possibilitats que té físicament. No sé si és anar al domicili de l'altra persona o sortir a passejar o quedar en un lloc públic.
13: Sí, depèn de la persona. Hi ha persones que ho fem a, jo no ho he fet mai, però bueno, ho fan a residències, si estan a residències, si estan jo faig a domicili. Depèn, clar, jo vaig començar fa temps i podíem sortir més, ara està molt limitada aquesta persona, llavors vaig a casa. Per això és tan important tindre-ho dintre del districte, saps? Que tu puguis anar caminant perquè és més còmode, saps? Per compaginar tu les teves activitats, doncs... Sí, jo vaig a... Jo, però es pot fer també a residències.
1: Montse, suposo... Tu, per la teva formació, em deies que ets psicòloga.
13: Per la teva
1: formació, suposo que te n'adones que la persona, quan han passat aquestes 2 hores, està molt més desperta, molt més animada, no?
13: Sí, tant. Jo a vegades, ahir mateix, jo vaig els dijous, la veia apagadeta i jo dic, ui, què te passa? No, ella per no preocupar-me, no, nada, jo dic, algo li barruntava i jo crec que el que tenia era son perquè no havia dormit bé, saps? Ja captes, no? I ella amb mi, eh? I ella amb mi, oi, Montse, no sé què, oi, saps? Perquè clar, ja ens coneixem, és que ens coneixem molt.
1: Molt bé, doncs ja veieu que és una gran experiència. Jo us recomano que... Perquè al final, Montse, això es tracta de tenir unes quantes hores lliures a la setmana, no es tracta de més, eh?
13: No, i a l'associació hi ha gent que treballa, que està fent una treballa, i hi ha gent que estem jubilats. I llavors els que estem jubilats... O sigui, jo crido a la gent que està jubilada o que té temps lliure... Hòstia, que s'hi dediqui, de veritat, perquè és tan reconfortant per ells i per tu.
1: És que això anava a dir, egoístament parlant, Montse, suposo que al final l'enganxa també.
13: Sí, oi tant, és que jo ara seria incapaç de deixar-ho, o sigui, no pel vincle ja amb aquesta persona, sinó per... Jo em faig altres de voluntariats, però és que no puc, és que no és que no vulgui, és que no puc deixar-ho, perquè el que dona... És que la gent diu, oi, és que tu... No, és que el que dona rep més del que dona, eh? Jo és que n'estic convençuda.
1: Però aquesta
13: societat...
1: Sí, però escoltant-te veig que el que costa aquí és fer aquell primer pas. Un cop el fas, ja està, cap problema. Ja, però a fer aquest primer pas. I per fer-lo, doncs escolteu, jo, l'associació Amics de la Gent Gran està desplegada a tot Catalunya. Els podeu buscar a internet i des d'allí us poseu en contacte amb ells al vostre municipi, a la vostra zona, i veureu que, com explica la Montse, que això enganxa. Jo ho dic perquè he parlat amb molta gent que esteu a l'associació Amics de la Gent Gran i fa molts anys que us conec. Insisteixo, que feu una tasca que és, vaja, molt necessària per la societat tal com està avui en dia, però és que després parlant amb voluntàries i voluntaris, doncs te n'adones, que és una cosa que enganxa. Per cert, això no és exclusiu vostre, però em parlaves de quan entres a l'associació coneixes a la resta, a les voluntàries. El tant per cent majoritari suposo que sou dones, no?, de voluntàries.
13: Doncs sí. I no en aquesta associació,
1: soc
13: d'altres.
1: En totes.
13: Jo crec que és una... Sí, és un... una característica. Ens donem més, no sé.
1: I què ens passa als homes, doncs, que no ho fem?
13: Que no ho feu, doncs, perquè... no vull sonar feminista, perquè ho soc, però no sou capaços de sociabilitzar tant com la dona.
1: Doncs mira...
13: Sí, en canvi, els que... Fixa't tu, els que són, jo en conec, a la meva associació i a d'altres, el que ho fa és molt bo. Uh-huh. O sigui, és molt bo, però això de ir a visitar un anciano, saps? O portar-los a no sé on, o portar-los al cine, o portar-los d'excursió, com que no... Pues... Sí, com que no queda bé.
1: Doncs fem una crida des d'aquí, Montse, a veure si ens espavilem,
13: sí,
1: els homes.
13: No,
1: sí, més
13: sí,
1: que res, perquè
13: favor.
1: La societat necessita molt voluntariat, per desgràcia. I,
13: molt, sí.
1: Escolta, se necessiten. I si els homes som minoria, doncs hem de fer una crida perquè ens animem una mica més.
13: Jo crec que sí. Jo ho faig, de veritat, perquè és molt reconfortant, molt ajudes, t'ajuden... ocupes el teu temps, et sents, no sé, com vàlid, com... A mi m'agrada molt i uh-huh. jo ho convido, que la gent ho faci. Sí.
1: Doncs Montse Larrec, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens expliquis la teva experiència i vaja, jo espero que més d'una persona que ens estigui escoltant estigui buscant
13: aviam.
1: Ja l'associació.
13: Aviam, si és veritat.
1: Sí que sí, tant
13: sí,
1: que sí.
13: Sí, aviam, sí. A més és que estem arreu, no? Vull dir,
1: clar.
13: A Barcelona, a Rodalia, a fora, també a Madrid, a València, a Saragossa, a molts llocs.
1: Sí, sí, sí.
13: Llavors, pues, bueno, que ho faci, sisplau.
1: Montse Larrec, ets voluntària a l'associació Amics de la Gent Gran i feu una tasca encomiable. Una abraçada, Montse.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
4: I en uns minuts parlem també dels problemes que tenen la gent gran en quant a burocràcia, en quant a paperassa, però també parlem d'infància i ho farem amb Save the Children i també de les persones cuidadores.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
14: En la ciudad es como un pez fuera del agua.
15: Por fin lo he cogido.
14: Pero a él... no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
15: Ya me has oído.
14: La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
16: Ocasión Plus.
17: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
5: Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
4: Com dèiem fa una estona, parlem ara dels problemes que té la gent gran també en quant a burocràcia, en processos de paperassa i de més. També parlarem després de Save the Children i també de les persones cuidadores amb Comissions Obreres.
1: Més de 80.000 famílies a Catalunya viuen atrapades en una paradoxa invisible. Tenen dret a rebre ajudes socials per tirar endavant, però la burocràcia i la bretxa digital els tanquen la porta a la cara. Parlem de traves administratives, papers impossibles d'aconseguir i tràmits digitals que es converteixen en autèntics laberints. Segons Save the Children, gairebé el 68% dels potencials beneficiaris de l'ingrés mínim vital es queden pel camí i ni tan sols arriben a rebre'l. Per entendre què està fallant i com es pot solucionar, mira, avui està amb nosaltres la Mercedes López. Ella coneix molt bé el pes d'aquesta realitat. Mercedes, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
1: Com estàs, Mercedes?
18: Bé, mira, aquí aguantant a veure si m'arriben tota la documentació perquè vaig tindre que demostrar que no convivia amb el meu fillol i encara estic esperant.
1: Sí, vas haver de demostrar que no vivies.
18: Que no convivien, sí, perquè estem empadronats al mateix lloc, però no vivim junts. I bueno, va ser una odissea, i gràcies a Càritas, que vaig anar, des que estic, no sé per on tirar, no sé com fer-lo, 2 hores amb ells intentant entrar i fer passet a passet, bueno, una odissea, però pensa que el temps que havia trigat jo trucant per internet no havia cap manera. És una cosa que et trobes totalment perduda. I mira, no sóc una persona que no sé, pues no sàpiga valer-me per mi mateixa. Mm-hmm. Sempre he pogut fer les coses, però és que t'ho posen tan complicat. A més, és que demanes una hora per telèfon, per internet, i te diuen a qualsevol població cercana a Barcelona, te diu Sant Cugat, l'accepta? I dius, sí. Bueno, doncs quan tu dones per acceptar, ja no tens pressa. Ja has anat. I has estat una hora ahí clicant. I llavors, clar, és una cosa que dius, bueno, d'acord, jo ja aviat faré el 70, però no sóc

0: vaig trucar a bastants gestors, perquè, clar, no sabia com fer-lo. I deia, ah, no, no, esto no, estas un salto, eso no, ah, no, no, esto no, ay, no. Quatre o cinc gestors vaig trucar i al final vaig dir, mira, pues com tinc Càritas molt al costat, perquè, bueno, intentava trobar també per serveis socials, no, hasta dentro d'un mes, de, però, bueno, si és que és una cosa que és urgent.
1: O sigui, ni...
0: Però tinc que fer, se'm passa el plaç.
1: Ni pagant tenies
0: ajuda. Ni pagant. Quatre o cinc gestors... per aquí, pel barri del Congrés i Rei Amat, no van poder dir-me res. No, no, això nosaltres no. Ah, no, no. I llavors és que te trobes que se te passa el plaç.
1: Clar.
0: I dius, bueno, jo què faig?
1: Una persona en situació vulnerable, quan troba aquest mur, com se sent?
0: Te trobes encara, bueno, doncs te sents, perdó, una merda. Com una merda, una persona desvalida totalment, dius, però si jo soc una persona vàlida, que sempre he pogut, he treballat cara al públic, he treballat en entitats públiques, dius, jo que he treballat, que he fet els papers per als altres, que no pugui fer els meus ara, dius, te sents desvalida totalment, que dius, bueno, i ara què?
1: Clar.
0: Perquè si no ho presento, em quedo sense res. I ara he aconseguit hora a la Seguretat Social per veure si me'l donen una altra vegada, després de molts dies, i a Badalona.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tinc que anar a Badalona.
1: Tu demanes l'ingrés mínim vital?
0: Sí, la renovació. Lo que passa
1: la
0: que
1: renovació,
0: ara ja...
1: o sigui...
0: Bueno, és que jo l'estava cobrant, però al empadronar-se el meu fillol al mateix lloc... Pues, vaig rebre una carta dient que tenia que demostrar que no convivien perquè si no perderia l'ingrés mínim vital. Tenia que enviar l'empadronament i bueno, fer un escrit, una cosa llarguíssima per demostrar-lo, per poder seguir cobrant.
1: Mercedes, el tema de les noves tecnologies, com el portes?
0: Va, és que jo m'he pogut moure, perquè jo he treballat amb ordenadors tota la vida. Però és que, i ja t'he dit, jo si tinc que entrar, entro, renovo les coses, però és que te lo posen tan complicat que no pots, no saps fer-lo. Perquè és que ja t'he dit, tu demanes una cosa, te diu que sí, i quan li dius que sí, ja no està, ja se l'han donat a una altra persona. Després d'una hora allà dintre i clar. Tens que sortir i tornar a començar i llavors te diuen que ja no tens en qualsevol lloc, eh? Mira, el meu fill el té que renovar el carnet d'identitat, viu també aquí a Barcelona i té que anar a Manresa.
1: Déu-n'hi-do.
0: A renovar el DNI i tot això per internet i jo ja te dic, jo m'hi puc moure i completament bé, però m'he trobat desvalida perquè no sabia fer-lo ni com fer-lo ni què fer. I això no pot ser perquè, a veure, tenim uns drets i tenen que ajudar a fer les coses bé.
1: Clar.
0: Però és que tots som rodes, i més pals a les rodes, més. I així te trobes totalment desvalida.
1: És curiós perquè amb aquest aspecte de la relació entre les institucions públiques i la ciutadania, crec que hi ha un abans i un després amb la pandèmia. És a dir, la pandèmia, per necessitats puntuals, en aquells moments doncs, es va activar molt el tema d'internet, però després no hem tornat a una normalitat.
0: Exactament, d'ahir ve tot, perquè jo vaig començar a tenir tots els problemes amb la pandèmia. Perquè jo havia acabat un contracte i es van equivocar en un còdic i en vez d'un 14 van posar un 41 i no tenia dret a cap prestació.
1: Caram.
0: Pues pensa que vaig estar un any i mig sense cap prestació, sense cap ajuda de res, perquè no es podia arreglar.
1: I no vas poder recuperar?
0: Llavors em van donar l'ingrés mínim vital, perquè, bueno, a més, vaig tindre que anar a magistratura, una complicació i tot el que t'hi dic, un pal més a la roda, un pal més. I des de llavors que tot té que anar per internet, s'ha complicat tot.
1: Mercedes, això és molt personal, de cadascú, però tu tens aquí demanar ajuda perquè t'ajudin a fer aquests tràmits?
0: Pues mira, la meva cosina, lo que passa que normalment jo sempre m'ho he fet tot, però en aquest moment vaig trobar desbordada, a més jo estic malalta, tinc fibromialgia, fatiga crònica i quan m'agafen els brots no serveix per res, no? Sí. I bueno, la meva cosina m'ajuda i en aquell moment vaig dir, anem a Càritas, i ens vam anar a Càritas perquè ja m'havien ajudat quan la pandèmia, i perquè no saps on anar i mira, te'n recordes d'ells. I t'asseguro que jo, gràcies a Déu, tinc algú que m'ajuda, però que no té ningú, A veure, jo crec que si jo ja em trobo desvalida, imagina't una persona que no té ningú.
1: Sí, però vull, em refereixo que tu tens una persona i que quan ho requereixes pots demanar ajuda, però clar, tu mateixa com te sents?

0: Perquè clar, al final dius tens aquella sensació com d'abusar, perquè clar, cada vegada tot es complica, no? I és difícil.
1: Mira,
0: també
1: te sents totalment sola i abandonada. Dius, una persona que el setembre faré 70 anys i que treballo des dels 15 anys, que he fet una carrera, dius, és que me sento com una pusseta, res ahí en el món, sola, i dius, bueno, i ara què faig? Clar. Per on tiro? Quin dret tinc? Després te tanquen les portes. No, és que per això no. Vostè no té dret. I dius, coi, com que no tinc drets? I te trobes, ja t'hi dic, sola i desvalguda dient, però bueno, això com pot ser? I en vez d'ajudar-te, te posen més pals, perquè no pots anar a cap lloc ni fer res. No trobes gent bona que t'ajudi, però clar, i si la gent no el troba, què fa?
0: Clar. Mercedes, com ho arreglem, això?
1: Ai, fill meu, així sí m'agradaria a mi saber-lo. Jo crec que, mira que no, jo soc una persona que sempre, tot el que sigui abans, va molt bé, però jo crec que més humanitat una altra vegada i més persones i no tantes màquines. Perquè ja t'ho dic, no pots estirar-te tot un dia enganxat a un telèfon, entrant, per després que te diguin no, la maquineta. I vol una altra vegada. I no aconsegueixes res, ni una horeta per anar a demostrar ni a portar cap paper. Mm. Llavors, clar, es perden totes les oportunitats, es perden les ajudes i te sents totalment desvalgut. Jo crec que tindríem que posar més personal i que sigui cara a la gent, perquè molta gent no sap utilitzar els ordenadors. Yeah. I jo sé utilitzar-los i no he pogut utilitzar-los perquè no he sabut com fer-lo. Perquè és molt complicat.
0: Jo és que em queda aquesta sensació de que és molt dur que una persona que ha fet tot el seu trajecte laboral, que ha estat pagant tots els impostos que li han demanat i més, arribi al punt en què la deixadesa de les institucions que estan pel servei públic et deixen de banda.
1: Exactament, totalment. Això és el que tu has dit, de banda, i com si no fossis res. Si no haguessis fet res a la teva vida ni tinguessis dret a res. I jo et dic una cosa, que jo la gent que m'he trobat cara a cara treballant estan molt tristos per el que està passant, perquè ells no estan a gust treballant d'aquesta manera.
0: Clar. No, si normalment la persona que t'atén a la finestreta no té la culpa.
1: No, a més és que estan molt, molt angoixats perquè diuen que això no es pot permetre. Ells són els mateixos que no treballen a gust.
0: En fi, la burocràcia, que no hauria de ser mai un obstacle per exercir un dret social, i menys quan el que hi ha en joc és el benestar de milers de famílies a casa nostra.
1: Sí, exactament, de poder viure decentment. És que no. Con uns mínims ingressos després de que tu has estat treballant tota la vida.
0: Doncs Mercedes López, bueno, i com que ho has dit tu, ja t'ho dic, 69 anys encara, no ha saltat al 70?
1: No, al setembre, la víspera de la Mercè.
0: Doncs Mercedes, escolta, espero que solucionis el teu problema.
1: Esperem el divendres a veure si tenim sol, i si no, pues a veure si ja m'arreglen, si puc arreglar la jubilació o el que sigui, i a veure què fem. Esperem doncs, que sí, que es resolvi tot.
0: I gràcies per atendre'ns i explicar la teva història.
1: Gràcies a vosaltres per interessar-vos en aquest problema. Aquesta, d'acord?
2: Hi ha moltes famílies a Catalunya que es queden sense prestacions per als seus fills perquè moltes vegades tramitar aquests ajuts podem dir que es converteix en una missió impossible i decideixen llançar la tovallola. I altres famílies, doncs, directament no saben que hi tenen dret. Aquí podríem incloure prestacions per pagar la roba, el menjador o la factura de la llum, però que no arriben, doncs, perquè l'excés de burocràcia és una trava insalvable. Hi ha unes 80.000 famílies a Catalunya en aquesta situació, segons l'ONG Save the Children, i parlem justament amb l'Antoni Pérez, que és el director de Save the Children a Catalunya. Antoni, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més llars en aquesta situació, no? Que no poden accedir a aquestes ajudes a les que hi tenen dret. Podríem dir que no és un bon lloc en el rànquing, no, Antoni?
3: Doncs així és, com bé dius, a Catalunya hi ha aquestes més de 80.000 famílies, 82.000 en concret, són dades de la IREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, de l'any 2024, i que precisament destaquen aquesta data, i és que hi ha una sèrie de prestacions que les famílies o no demanen o no acaben el tràmit per una sèrie de raons, com la bretxa digital, l'idioma, la burocràcia o la manca d'informació.
2: Clar, o sigui, per una banda hi ha un doble problema, no? Per una banda, el desconeixement de què tenen dret a aquestes prestacions i després, doncs, aconseguir sol·licitar l'ajuda, reunir tota la paperassa, saber on anar, i aquí podem parlar, com tu deies, de la bretxa digital, no? Hi ha aquest doble problema.
3: Doncs així és, no? Hi ha un problema de saque, no? Que és que veritablement tot el llenguatge administratiu és feixuc, fins i tot per molta població que té facilitat amb el tema del llenguatge administratiu, burocràtic, com vulguis dir-li, però si parlem de famílies vulnerables, que són les que estan adreçades a aquestes prestacions, doncs encara més. L'estudi que hem fet nosaltres al llarg de l'any 2025 en 5 ciutats catalanes, que són Girona, Badalona, Manresa, Lleida i Tortosa, ens diuen que el 60% de més de 800 famílies amb les que vam treballar tenen que l'accés a la documentació és la barrera més freqüent. Una altra cosa que ens havia sobtat bastant era que el 60% de les persones que sol·licitaven no sabien si tenien algun tràmit vinculat obert, no? Deien que no se'n recordaven o que no tenien constància, etc. I el tercer detall és que el 32% d'aquestes famílies pues, parlen de barreres de comunicació, no? Això que parlàvem de la bretxa, digital, no? La comprensió de requisits, el temps d'espera, el silenci administratiu, etc., que fan que totes aquestes famílies no accedeixin a les prestacions i tinguem aquest nombre general tan desbaratat.
2: T'anava a preguntar, Antoni, justament per aquest projecte pilot que va posar en marxa, una finestreta única per la infància, no?, en 5 barris de Catalunya, tu ho comentaves ara mateix, per exemple, la Mariola de Lleida o Sant Roc a Badalona. No sé per què vau triar aquests 5 barris en concret, si és perquè ja havíeu detectat que hi havia més problemes, i quina és la feina d'acompanyament que heu fet amb aquestes famílies en aquests barris?
3: Doncs les barriades, aquest va estar un projecte finançat des del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya perquè hi ha interès, no?, en repensar això que des del sector li diem la finestreta única, no? Uh-huh. Llavors hi ha un llistat extensiu, no?, de totes les barriades arreu de Catalunya que tenen, bueno, dificultats amb, o moltes dificultats amb la temàtica de la pobresa infantil i, bueno, es va escollir punts ben representatius de Catalunya, una sèrie de característiques molt pròpies, perquè no és el mateix parlar del barri antic de Manresa o de Pontmajor a Girona o de Mariola a Lleida o el barri Vella Tortosa o Sant Roc a Badalona. Cadascuna té una sèrie de característiques molt, molt particulars. És una feina que històricament s'ha fet a Catalunya, treballar amb aquestes barriades, independentment de quin sigui el govern que li pertoqui. Ara mateix som conscients que hi ha un projecte que es diu Créixer en Futur, que ve parlant de l'impacte d'aquestes barriades, i algunes de les dades molt, molt senzilles és que 7 de cada 10 persones en les que vam estar en contacte amb aquestes barriades eren dones, això parla de la feminització de la pobresa, o que 6 de cada 10 convivíem amb infants o adolescents, el qual també parla que el tenir fills i filles aquí a Catalunya és un fenomen d'empobriment. A més de destacar, això des de Save the Children ho avisem des de fa moltíssim temps, que les mares fonamentalment que crien fills soles pues tenen un risc de pobresa brutal, per sobre del 50%.
2: El govern va anunciar fa uns dies, Antoni, la creació d'una finestreta única, justament de prestacions socials. És un pas endavant, evidentment, però jo no sé si això, sense una bona planificació i sense recursos, es podria quedar en paper mullat.
3: Doncs ho has dit molt bé. El problema de l'adjudicació de recursos és un problema endèmic que tenim a Catalunya. Catalunya gasta molt poc en prestacions dedicades a la infància. No oblidem que les dades de l'enquesta de condicions de vida de principis d'aquest 2026 parlava que a Catalunya tenim un 36,5% d'infants i adolescents empobrits, només per darrere de Bulgària. O sigui, som el segon territori més empobrit de tota la Unió Europea. Ens preocupa i moltíssim, perquè estem parlant del futur de xiquets i xiquetes actualment, però també portem un ritme de creixement. En els últims 10 anys, aquesta és la xifra més alta. No va estar la infància més empobrida ni tan siquiera quan la pandèmia. Llavors, hi ha que millorar per suposar la inversió. I ara mateix, des d'aquí, demano a tots els decisors polítics que, sisplau, ara que estan fent els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, negociant-se, que es preveu un increment bastant important, que, sisplau, s'inverteixi en infància. No podem tenir aquests números sent l'economia, una de les economies occidentals que més creix. I, òbviament, cal una molta major coordinació entre les diverses administracions, perquè les prestacions, les garanties d'ingressos no depenen només de l'Estat central, no depenen només del govern de la Generalitat de Catalunya, depenen també molt dels ens locals, dels municipis. Així té que haver-hi una coordinació absoluta, perquè ja que tenim un dret reconegut, que no quedi fora les famílies que més ho necessiten per culpa de la burocràcia.
2: Evidentment, si al final, Antoni, es tracta només de posar una mica més fàcil, no? Perquè la vulnerabilitat no vol dir només manca de recursos, sinó moltes dificultats també per accedir a aquestes ajudes, a prestacions, a serveis, i totes aquestes famílies, més de 80.000, com dèiem, a Catalunya, també formen part del sistema. Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
0: Doncs ja saps que en aquest espai hem escoltat la veu dels sindicats majoritaris, del tema d'educació, hem estat analitzant doncs el pols de la comunitat educativa amb el departament, però mira, ara el que vull és posar cara i ulls a una de les realitats més precàries i alhora més imprescindibles de les nostres aules. Parlem de les educadores infantils i de les vetlladores, aquelles professionals que fan possible que la inclusió escolar no sigui només una paraula bonica sobre el paper, sinó una realitat diària. Treballen en horari lectiu, acompanyant situacions altament complexes, assumint responsabilitats educatives i de vegades fins i tot sanitàries. Tot i això, denuncien que el sistema les tracta com un servei extern i les manté en la invisibilitat i la precarietat. Per parlar d'aquesta situació, avui ens acompanya la Laia Martínez. Ella és vetlladora i és representant de les vetlladores de Comissions Obreres. Laia, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Escolta, he estat buscant i he trobat, per exemple, un manifest en el que teniu una frase que jo crec que és bastant indicativa. És: quina inclusió és aquesta si no es cuida qui la fa possible? És una pregunta que us feu vosaltres, perquè vosaltres sou el pilar que permet que molts infants estiguin avui a l'aula amb els seus companys, però dieu que sou les grans oblidades. Com es tradueix aquesta invisibilitat en el vostre dia a dia en una escola?
4: Doncs mira, a nosaltres, bueno, s'està venent molt a la societat, no?, que estem en educació inclusiva, i realment nosaltres, com tu dius, som una de les figures que portem a aquesta inclusió endavant, però realment, si preguntes per la nostra figura a moltes persones, no la coneixen. Estem dia a dia amb aquests infants i amb aquestes infants a les aules, fent no únicament un suport físic, sinó un suport emocional, un suport psicològic, un suport a nivell d'aprenentatges, però realment som un suport que està externalitzat pel Departament d'Educació, és a dir, ens té externalitzades empreses privades, que això fa que la nostra figura encara estigui més precaritzada. Uh-huh. Volem que aquesta educació inclusiva tiri endavant, però sobretot que sigui una educació inclusiva de qualitat.
0: Clar, heu deixat molt clar que, tot i que es consideren un servei extern, no hauríeu de ser un servei extern, que sou educació vosaltres també. No obstant això, exacte, denuncieu que no teniu ràtios definides, no teniu hores de coordinació amb la resta de docents, no teniu estabilitat i que esteu lligades a un conveni que no reflecteix per a res la vostra realitat. Com us afecta aquesta manca d'estructura a l'hora d'atendre els infants?
4: Bueno, com comentes, nosaltres estem d'atenció directa, bueno, les hores que, de les que disposem, que són les hores que assigna serveis territorials als centres educatius, les tenim d'hores directes amb els infants, és a dir, comencem el 8 de setembre aproximadament i acabem el 19 de juny, que és el calendari que fan els estudiants, diguéssim, i les hores que tenim són directes i no tenim cap hora de reunió amb mestres d'educació especial, amb els IAPs, fins i tot amb les famílies. Per tant, realment això perjudica l'atenció que puguem tenir amb els infants i les infants, perquè vull dir, per jo saber, no? Saber quins protocols haig de seguir amb aquests alumnes als que els faig el suport, hauria d'haver-hi una millor coordinació entre tots els agents dels quals tenen contacte. Realment, bueno, és, com dius, ens té, el departament està externalitzat, treballem en horari reglat, és a dir, en horari escolar. La nostra figura ja existeix pel Departament d'Educació, és a dir, hi ha la figura d'auxiliars d'educació especial que realment fan les mateixes funcions que nosaltres, però sembla que els sortim més barat externalitzant aquest servei i precaritzant a les treballadores a les que portem a terme, diguéssim, aquest servei. Realment estem, bueno, treballem hores especialitzades amb 5, 10, 15, 20 hores setmanals que varien de curs a curs i que això fa que el nostre futur, diguéssim, quedi inestable perquè no sabem de curs a curs quina serà la nostra jornada.
0: Laia, en el vostre dia a dia, com dèiem, a part de la tasca habitual, també assumiu de vegades responsabilitats de salut i denuncieu situacions límit, com ara retallades d'hores constants i fins i tot agressions. Per què s'ha arribat a aquest punt de desemparament i què demaneu exactament al Departament d'Educació per revertir-ho?
4: Doncs mira, realment, sí, ens tenim la figura de vetlladora sanitària, que únicament és que aquesta vetlladora, a principi de curs, ha de rebre una formació per part de la infermera de referència del CAP de l'infant o la infant a la que se li farà el suport, en tasques com pot ser diabetes, alimentació per sonda gàstrica, cures, etc., que realment és una responsabilitat que amb poca formació que tenim en aquest sentit sanitari estem assumint. Si realment, bueno, el que demanem al Departament d'Educació és la nostra internalització de la nostra figura i el canvi a auxiliars d'educació especial, que és el que realment som.
0: Clar, és que hem estat parlant molt de les mobilitzacions del sector educatiu i d'aquest front comú que es vol crear de cara al curs vinent, però clar, vosaltres demaneu explícitament a la resta de la comunitat educativa que us faci visibles i us inclogui en la seva taula de lluita. Us esteu sentint acompanyades pels docents i pels sindicats de cara a les properes vagues o sentiu que encara hi ha una línia que us separa?
4: En aquest sentit és una miqueta complicat. Sí que és cert que en el dia a dia a les aules la majoria de companyes vetlladores se senten molt recolzades pels seus companys docents. Sí que és cert que el que s'ha demanat molt en aquest tot el moviment educatiu que hi ha hagut és que volien més hores de suport, etcètera, etcètera. Clar, nosaltres no volem més hores de suport. És a dir, volem una internalització que això comportarà més hores de suport. És a dir, si a mi m'internalitzen amb el meu centre educatiu i estic a jornada de 20 hores setmanals, acabarem jornada sencera. Això vol dir que al final aquest augment d'hores hi arribarà. Sí que és cert que, bueno, com has representat, com has presentat, soc representant de Comissions Obreres de les Vetlladores, al final he acabat en aquest sindicat perquè sí que és cert que fins ara ha estat l'únic sindicat que des de fa molts anys ha estat al darrere nostre en aquest sentit i demanant la nostra internalització i lluitant al nostre costat per millorar aquests drets que dia a dia ens manquen i ens van prenent, perquè amb les subrogacions amb les empreses perdem molts drets pel camí que hem de continuar lluitant, diguéssim, per tornar-los a reprendre.
0: Laia, i com ho aconseguireu? És a dir, haureu de fer les vostres pròpies reunions amb la conselleria? Com ho teniu ja pensat? Teniu una fulla de ruta?
4: Sí, de moment estem esperant tenir, com dius, una reunió amb la conselleria pròpia, perquè és el que t'estava dient, que les negociacions, o sigui, en tot aquest moviment educatiu ens van dir que aquesta mesa de negociació no era la nostra, no? Que havíem de seure amb una altra. i de fet és una de les coses que hem demanat. Es va presentar per part de Comissions Obreres un estudi d'internalització amb dades molt clares, les quals se suposa que ara agafaran, no?, i tindran en compte, i s'establirà doncs això, un calendarització de reunions amb nosaltres que esperem que portin a la nostra internalització en no molt llarg termini.
0: Clar, per què costa tant de tenir l'educació on l'hauríem de tenir? Perquè és que sempre, durant els darrers anys, sempre hem parlat que és un pilar fonamental de la societat actual i de futur, però en canvi és igual, hagi el color que hagi el govern, és un dels grans oblidats.
4: Doncs mira, personalment hi ha hagut punts en què he pensat que no sé si és que interessa que hi hagi una societat formada, no? Perquè al final la societat formada lluita per millores, lluita per drets, i no sé si realment això interessa a les altres esferes. Però el que és necessari, sobretot, és el que s'està demanant, el 6% del PIB a educació, que és algo que ja es va aprovar en el seu moment, però que no s'està duent a terme. De fet, Comissions Obreres també s'ha llançat, no?, aquesta iniciativa legislativa popular que ara està al Parlament i que esperem que realment li facin prioritària, diguéssim, dins dels seus, de les seves qüestions, perquè necessitem que hi hagi una societat culta i instruïda.
0: És curiós perquè aquesta manera de pensar que has comentat, o això que tu dius, és que puc arribar a pensar això, això m'ho han comentat des de molts punts, vull dir que hi ha molta gent que també ho està pensant.
4: Sí.
0: En fi, hem parlat amb la Laia Martínez, ella és vetlladora i és a hores d'ara representant de les vetlladores al Sindicat de Comissions Obreres. Laia, escolta, gràcies per la feina que feu i ànims.
4: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
5: I continuem d'aquí no res per parlar de la feina de ser actor de doblatge. I rebem a l'estudi a la guanyadora de Tu cara me suena i també de La Voz Kids en el seu moment, Melanie, que estrena el seu primer EP.
6: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
7: ¿Queréis saber cuáles son los acentos más y menos atractivos?
8: ¿Te lo vas a perder?
7: Tercer acento más atractivo en España es el gallego. El andaluz, el segundo más atractivo. Y el primero es el canario. Acentos que nos gustan a los españoles.
9: A ver.
7: Fuera de España. El francés, el argentino.
10: Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
11: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
10: De lunes a viernes desde las 6.
12: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 o Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
13: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
14: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
15: Eso.
16: Un cielo azul. Una sombrilla roja. Una toalla amarilla. Una excursión a una cala. Una siesta a la sombra. Un cubo y su pala. Un bikini al viento. Un libro en la playa. Un sentir que separa el tiempo. Una pregunta. ¿Será esto la felicidad? Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
17: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
18: ¿Qué?
17: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
18: ¿Sin pagar?
17: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
18: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
19: Citroën.
20: Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
6: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
5: Parlem ara, ha arribat el moment de parlar de què és ser actor de doblatge i com és la vida d'un actor de doblatge. També rebem a l'estudi a la cantant i guanyadora de Tu cara me suena i de La Voz Kids, Melanie.
0: Anem a descobrir la complexitat artística d'interpretar només amb la veu, defensar una professió davant de crítiques, de puristes de la versió original. Saps que estem parlant avui del Dia Internacional del Doblatge i justament, doncs mira, jo em vaig posar en contacte amb l'associació que tenim d'actrius i d'actors de doblatge i parlem amb l'Ariadna de Guzmán. Ella és actriu de doblatge, de teatre, de televisió i de cinema. Ariadna, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Clar, és que a més, vosaltres, tu ets actriu de doblatge, però també fas teatre, televisió, cinema, perquè entenc que per ser una bona actriu de doblatge, primer, ho diu la paraula, no? Has de ser actriu,
8: sí, sí.
0: També.
8: Ah, exacte, és fonamental saber utilitzar la teva veu en el camp de la interpretació i també tenir aquesta sensibilitat de veure com interpreta una actriu o fins i tot pot ser un dibuix animat, però que darrere del dibuix animat sempre hi ha una actriu que està interpretant i has de tenir aquestes eines d'interpretació, sí, sí.
0: Ariadna, parlarem de molts tòpics avui, ja. Sovint es diu que el doblatge esborra el treball de l'actor original o l'actriu original. Com es gestiona l'ego professional quan la teva feina consisteix precisament a posar-te a l'ombra d'una altra estrella i fer que la seva actuació funcioni en el nostre idioma?
8: Home, estàs col·laborant en que aquella programa audiovisual o aquella pel·lícula estigui a l'alçada de l'actriu que estàs interpretant. O sigui, sempre s'ha dit que quan hi ha una bona actriu, quan estàs doblant una bona actriu, és molt fàcil perquè et dona tantes eines i et dona tantes coses bones per poder fer un bon doblatge que és una meravella. Llavors, l'ego, sí, és clar, evidentment jo com a actriu també d'imatge, sí que em dona aquest puntet de, ai, i si estigués jo allà, no? Sí. Com aquesta creu que estic doblant. Però estic col·laborant amb ella, també és una part molt bonica del meu ofici, i a més que una cosa no treu l'altra. Jo puc fer imatge, puc fer teatre, i també puc fer doblatge, com moltes de les meves companyes i companys, que ho toquem tot una mica, per sort. També pots guanyar-te també la vida com a actriu tocant diferents disciplines, no?
0: Mm-hmm. Clar. Escolta, els detractors de la vostra professió argumenten, entre altres coses, que es perden els matisos i l'essència de la interpretació genuïna. Què li diries a l'espectador que pensa que un personatge doblat és, en el fons, podríem dir, un personatge falsificat?
8: En el cinema, en l'audiovisual, no ens enganyem, tot és fals, tot està falsificat, no ens podem enganyar. Això sí. Una de les coses que estic d'acord és que jo defenso la versió original sempre i quan entenguis l'idioma original. Si tu l'entens parlat, si entens l'anglès, per exemple, com la majoria de gent jove ara avui en dia, que entén l'anglès i defensa la versió original, evidentment jo també estic d'acord. A mi, per favor, no em posis una pel·lícula, per exemple, doblada a Argentina. Si entenc el castellà, per què me l'has de doblar? No. A mi m'encanta la versió original. Ara, el doblatge està per poder... fa una feina de traducció, o sigui, és perquè tu entenguis l'original. Fixa't en els animes que hi ha i que tenen tant d'èxit, els animes de l'original són en japonès.
0: Clar.
8: O sigui, hauries d'estar llegint constantment el que diuen, perquè el japonès, no tothom entén el japonès d'una manera escoltada així, no? El japonès, o qui diu el rus, o qui diu el txec, o qui diu el finlandès. Hi ha idiomes que si no els entens, el doblatge ajuda molt. I a més també hi ha una part de la societat que necessita el doblatge. Hi ha nens petitons que encara no llegeixen o no llegeixen amb la velocitat que poden llegir amb els subtítols, que els hi va molt bé sentir un programa doblat, la gent gran, que tampoc pot llegir, o la gent que té dificultats en la lectura, o els invidents, per exemple.
0: Clar,
8: quan hi ha un bon doblatge, jo el defenso 100%.
0: Clar, bé, que aquí podríem dividir entre versió original o versió original subtitulada.
8: Exacte.
0: És a dir, quan tu entens perfectament l'idioma, doncs ho pots veure i escoltar en aquell idioma. Sí. Jo sempre he dit que a mi la versió original subtitulada, ho sento, és a dir, quan els detractors del doblatge diuen és que perds un matís de la veu de l'artista, si tu has d'estar llegint, et perds tota la imatge.
8: Exacte, tota.
0: I clar, per mi és que t'estàs perdent el 50% de l'obra ja directament.
8: Evidentment. És veritat que perquè realment sigui maco el disfrutar d'una pel·lícula, és que el doblatge sigui de qualitat.
0: Clar.
8: Aquesta és la història, que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge, dius, ostres, quina llàstima, perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però no és però quan és un bon doblatge, escolta, clar, jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses si em passo tota la pel·lícula llegint.
0: Mm-hmm. Ariadna, escolta, interpretar un plor, un crit de terror o un atac de riure sincronitzant exactament els moviments dels llavis d'una persona a la pantalla sembla gairebé impossible, és mil·limètric tal com ho feu. Què és més exigent quan estàs a la sala de gravació? La part tècnica de la sincronització o la part purament artística de transmetre la emoció?
8: Les dues són molt importants, però sí que és veritat que avui en dia la part tècnica ha evolucionat molt i t'ajuda molt a la sincronia, cosa que a la interpretació només ho pot fer l'actor. Llavors, si tu fas una bona interpretació en un crit o en una frase o en un take i queda una mica fora de boca, tècnicament te la poden recol·locar. Uh-huh. Saps? Però l'actor evidentment ha de transmetre les emocions que dona l'original, uh-huh, això sobretot.
0: Amb el boom de les plataformes de videodemanda, els terminis de lliurament s'han escurçat i avui en dia, jo no sé exactament per què la societat correm molt i avancem poc. Tenim una obsessió per la immediatesa que ho acaba movent tot. Es pot mantenir la qualitat artística i la dignitat de la llengua quan s'ha de doblar a correcuita per una estrena global?
8: Home, passa factura, evidentment. Les presses no és el mateix que quan tens temps i pots veure bé el take és l'escena, no?, que dobles en aquell moment, te la pots passar en versió original diverses vegades. Quan hi ha pressa, ja et dic, passa factura. El que passa que quan ets un bon professional i tens molts anys d'experiència, ho salvem molt bé, també. Clar. Això també t'ho haig de dir. Però, evidentment, quan el doblatge es fa artesanalment i es fa amb temps, és molt millor per tots.
0: Mm-hmm. Clar. Ariadna, escolta, com vas caure el món de ser actriu de doblatge?
8: Doncs mira, jo des de molt joveneta volia ser actriu perquè jo vinc d'una família d'actors, la meva mare també és actriu de doblatge i d'imatge, que es diu Carme Capdet, i vaig començar molt joveneta, de seguida vaig estudiar interpretació, als 19-20 anys ja vaig entrar en una escola de doblatge que van obrir, i vaig fer els 2 anys de classes i de seguida vaig entrar. Vaig entrar per vocació i també perquè la família doncs estava
0: bueno, amb mi. Ho havies viscut a casa també. Recordes el teu primer doblatge que no sigui allò... Escolta, només en necessitem per una frase. El teu primer doblatge ja que diguis aquest va ser el meu primer, el recordes?
8: Sí, el que passa que és una pel·lícula. Jo vaig fer un nen protagonista que em va quedar moníssim, hauria tenir jo uns 19-20 anys. I era en castellà i, com es deia la pel·lícula, el laberinto... No era de cine, era de televisió. Algo del laberinto, no recordo, però em va marcar moltíssim perquè vaig fer un nen d'uns 7 anys, 7-8 anys, molt sensible, molt, molt carinyós, molt maco, i a mi em va marcar molt aquella pel·lícula.
0: I de llavors a ara, suposo que la manera de treballar ha canviat enormement, no?, sobretot els darrers anys.
8: Sí, perquè abans, per exemple, a l'Atril coincidia amb els actors, no? Fèiem el doblatge, si hi havia una escena que hi havia dos personatges que parlaven, que hi havia un diàleg, tu estaves al costat del teu company de doblador, no? I estàvem a l'Atril junts i hi havia unes sinergies molt boniques i estàvem al mateix to i tal. Ara no, ara per exigències tècniques ho hem de fer tot a banda part, que es diu, no? Estem a la sala sols, a l'Atril estem sols, estem amb el director... Mm. Però estem sols a l'Atril, ja no tenim el company del costat com teníem abans. I això, clar, s'ha perdut una mica, és una llàstima, això clar. Sí que s'ha perdut una mica.
0: Molt bé, doncs hem parlat amb la Ariadna de Guzmán, ella és actriu de doblatge, de teatre, uh-huh. de televisió i de cinema. Si la busqueu la trobareu i l'escoltareu, sobretot, eh? Perquè a més tu estàs amb molts projectes d'animació, d'anime, a Pokémon, a la Patrulla Peluda, has estat a Shrek també...
8: Sí, clar,
0: és difícil perquè teniu un registre ampli de veus
8: molt, i
0: reconèixer,
8: sí.
0: No, aquesta és l'Ariadna, és complicat això, eh?
8: És complicat, és veritat, és complicat. A vegades estem escoltant una pel·lícula a casa i tinc el meu marit al costat i dic, no m'ha reconegut, oi? I em diu, no, vaja, no em reconeix mai el meu marit, perquè bueno... és veritat que jo quan veig el meu personatge, jo poso la veu del meu personatge. Soc molt camaleònica, no? Que diuen. I clar, és veritat, canvio molt de registre de veu, molt.
0: Déu-n'hi-do. Doncs Ariadna, escolta, un plaer escoltar-te i gràcies per atendre'ns.
8: D'acord, moltes gràcies.
9: Què tal? Bon dia, ben trobat, que es diu.
15: Amb el treball d'un actor o d'una actriu, la veu és la clau, no? A banda, evidentment, dels seus gestos, el que surt amb la seva expressió oral podria ser el 50% de la seva interpretació en una pel·lícula o una sèrie, Jordi?
9: Home, hi ha excepcions, hi ha petites excepcions, però sí, perquè amb el gest i amb el cos també expresses molt. Però sí, no sé si aquest percentatge és tan alt, però és indubtable que és bàsic.
15: Aleshores, per un actor i una actriu, quan veu que la seva veu és doblada per un altre actor i que potser fins i tot pot tenir una millor veu que la seva, eh? Amb això no anem amb el nivell de la qualitat de la veu, com rep aquest doblatge?
9: A mi no m'ha passat mai. El que passa que, com que vaig al cine des de que tinc 9 o 10 anys, em fa uns pocs més que jo sempre vaig a veure pel·lícules en versió original. I a casa les veig en versió original, fins i tot les coreanes, perquè són més autèntiques. Mal resumit és perquè són més autèntiques. Poso un cas extrem, que és tu no pots doblar el Chiquito de la Calzada. Ah. Encara que actualment no seria l'exemple més adient, potser, però li perds... un toc d'autèntic molt, molt bèstia i a mi em confon, és a dir, fa molts accidentalment he vist alguna pel·lícula doblada, evidentment, però prefereixo no anar-la a veure.
15: O veu una Mari Sampere, per exemple, una actriu catalana amb aquella expressió tan peculiar seva de la Mari Sampere, és impossible doblar-la.
9: Clar, o tantíssims I passa al revés, no? La veu del Bruce Willis, o sigui, és més agradable la del doblador, però jo vull sentir la veu del Bruce Willis, perquè no vull que algú interpreti la seva veu ni les seves cares.
15: És veritat que s'ha de fer un clic, la sincronia entre la imatge i el que tu llegeixes, no? Que molta gent diu que aquí es perdria situacions de la pel·lícula, no? A vegades té un cost i una dificultat, és cert, però està la clau amb aquest procés, Jordi. Tu què recomanaries?
9: És que és de mal de recomanar, Jo anglès l'entenc bastant, però també estic tan acostumat a llegir subtítols que sempre me'ls poso. Jo imagina't que he arribat amb una parella anti-versió original, per dir-ho així, mirar una sèrie, és a dir, The Crown, jo no podia veure The Crown doblada. És un dels crims més bèsties. Llavors, miràvem The Crown per la tele, amb subtítols en castellà, i jo amb els AirPods escoltava des del mòbil la sèrie. Llavors, la recomanació és que vagis... Hi ha gent que no, per més que recomanis, no ho farà mai. És anar mirant, anar mirant, anar mirant, anar mirant i acostumar sobretot a l'ego. Més que al cervell o a la vista, acostumar a l'ego de que no et perds res, de que són mil·lèsimes i si és al cine la distància és molt més agradable segons seguis i més còmode per veure les dues coses i a la tele pot tirar enrere.
15: I una última qüestió. Creus que l'oferta que hi ha de cinemes a tota Catalunya, a banda d'algunes excepcions amb la versió original, encara està desproporcionada per l'interès que pugui tenir de cara a la societat? És a dir, a Barcelona encara sí. Hi ha cinemes especialitzats, però fora de Barcelona és pràcticament impossible trobar sales de cinema en versió original.
9: Mira, jo soc de Vilanova i la Geltrú i no totes. Sí que és cert que fa 20 anys era impossible, però... Hi ha algunes pel·lícules que fan una sessió el dijous en versió original subtitulada. Amb la qual cosa, què faig? Pues vaig a Barcelona, directament a l'hora que vull. A Barcelona hi ha, afortunadament, diversos cinemes que ho fan, però bueno, és el peix que es mossega la cua. Hi ha poques sessions perquè hi ha poc públic o hi ha poc públic perquè hi ha poques sessions? Je ne sais pas, mon ami. Però hi ha una diferència abismal.
15: L'actor Jordi Ríos, favorable a veure les pel·lícules en versió original, no per anar en contra de res, sinó per la potenciació de la pròpia pel·lícula i per escoltar la veu d'actors i d'actrius, feina que és a clau amb la seva interpretació. Jordi Ríos...
9: Sí. No, perdona, Sergi. No, el que és indubtable és que et perds una part molt important de la interpretació original. Això jo crec que és difícil que algú t'ho pugui discutir.
15: Jordi Ríos, gràcies per aportar aquests arguments aquí a la ràdio. Migdia, COPE. Bon migdia.
9: A tu, que vagi bé.

0: solo acaba de empezar.
1: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
2: ¿Qué?
1: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
2: ¿Sin pagar?
1: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
2: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
0: Citroën.
3: Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
4: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
5: Instal·lar piscines a terrasses comporta un gran risc i d'això volem parlar precisament aquí avui a COPE Catalunya i Andorra al matí del cap de setmana.
6: Arriba la calor i es dispara la tendència dels darrers estius. Instal·lar piscines portàtils a terrats, patis i balcons. Mira, sembla una solució fàcil i refrescant, però fa poc hem tingut un recordatori tràgic del perill real que comporta. A Girona, el sostre d'una terrassa es va esfondrar amb dues joves a dins de la piscina que havien muntat. Van caure al local del pis inferior i una d'elles va acabar a l'Hospital Trueta. No és un cas aïllat, eh? Palma de Mallorca, Terrassa o Elda ja han viscut ensurts similars. L'aigua pesa molt més del que pesem i les estructures tenen un límit. Mira, per analitzar aquesta situació i saber com actuar, avui ens acompanya el Jaume Arbós. Ell és arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, entitat que justament doncs, ha emès un avís d'alerta. Jaume Arbós, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Bé, l'accident de fa poc temps a Girona ha tornat a encendre les alarmes des del CATEP. Recordeu una dada que fa posar els pèls de punta. Moltes terrasses estan calculades per suportar uns 200 quilos per metre quadrat i amb només 20 centímetres d'aigua ja es pot consumir tota aquesta capacitat. 20 centímetres que per fer una mesura que sigui ràpida de calcular és un pam, per entendre'ns. Jaume, som conscients de la poca aigua que necessitem posar en un edifici perquè arribi al límit del col·lapse?
7: Mira, normalment la gent no és conscient podríem dir, del pes que pot suportar la seva terrassa. Val? Tothom es pensa que allò aguanta tot. Val? I és la idea que tenim quasi tots. Val? Però què passa? Que els edificis es calculen d'acord amb unes normatives i aquestes normatives estableixen uns pesos amb els quals s'aguanten tots aquests elements estructurals. Què passa amb la terrassa? Val? Pues la terrassa normalment quan fa bo, com per exemple quan hi ha aquestes dates, pues bueno, escolta, què tal si col·loquem i muntem una piscineta d'aquestes de plàstic, anem al súper, la comprem i jo què sé, que faci 2x2 o 3x3. Mm. Val? Això a la gent li agrada molt, llavors pues, la muntem, clar, amb un pan d'aigua no fa res.
6: No.
7: Pues la gent es dedica a posar aigua i llavors pues de sobte pues tens 30-40 centímetres d'aigua. És a dir, vulgarment, per poder-te posar a estirar-te allà ni nada ni res d'això, si no està fresquet. Clar, però això és un pes molt gran.
6: Uh-huh.
7: Quin és el problema? Que les terrasses pues, podríem dir calculades per aguantar podríem dir uns pesos excessius. Estan calculades pels pesos que podem tenir normalment, que pugui caure una calamarsada, que pugui caure una nevada, o fins i tot pues, petites cargues que podem tenir normalment com els usuaris, vale? Que podem estar a una terrassa. Què passa? Que quan canviem aquestes condicions, l'edifici podríem dir que és un element que es mou, que està viu, val? Llavors està dissenyat per unes coses en concret. Què passa quan col·loquem aquesta piscina? Pues el que has comentat, aquests 20 centímetres representen 200 quilos per metre quadrat que afegin més de pes. Si posem 30 centímetres serien 300 quilos per metre quadrat. A mesura que anem posant, que anem posant aquesta llàmina d'aigua, estem afegint un pes. Què és el que passa? Que la gent quan ho vol fer no és conscient. Es compra la piscina i li posa aigua. Quina és la recomanació que fem nosaltres des d'aquí, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica? Primer, molt important, la terrassa en un edifici d'habitatges, normalment, si és una comunitat de propietaris, és un element comú. Mm. Encara que, podríem dir, jo l'utilitzi, és un element comú. Val? Per tant, si es vol posar allà algun element amb el qual no està dissenyat o no està pactat per la comunitat de propietaris, s'hauria d'informar. Segona cosa molt important, assessora per un tècnic. Per què? Perquè el tècnic pot anar a veure com és aquesta terrassa i pot dir-te, escolta, pues no aconsellem col·locar aquesta piscina perquè potser el teu edifici és molt antic, o en tot cas, potser aquesta piscina podria originar una sèrie de patologies als pisos inferiors. I malauradament, com us ha passat a Girona i també, com ha passat moltes vegades aquí també a Barcelona, doncs tenim casos que s'esfonda part d'una terrassa, o per exemple, aquesta piscina es posa un balcó i aquest balcó es mou una mica i comença a fer fissures, i la desgràcia que pot passar és que, si això va més, doncs pot originar ferits, clar, com teniu en aquest cas a la Girona.
6: Clar, parlàvem del pes de l'aigua, que evidentment és el factor més important, però clar, hi ha d'altres factors invisibles, l'estat de salut de l'edifici, si una finca té uns anys, o ha patit filtracions, o no s'ha fet un manteniment regular de les vigues. Fins a quin punt el pas del temps multiplica el risc de que la terrassa pugui arribar a cedir?
7: Mira, en aquest país els usuaris no tenim una consciència de manteniment de l'edifici. Tenim una consciència de manteniment de casa nostra, del nostre pis. En canvi de lavabo, en canvi de cuina, en canvi el paviment, pinto, canvi la instal·lació elèctrica. Però clar, jo visc a un edifici i aquest edifici s'ha de mantenir. A veure, el que és aquí a Catalunya, tenim un decret amb el qual estableix que aquells edificis que tenen més de 45 anys han de passar una inspecció tècnica de l'edifici, i això ho ha de fer un tècnic competent. Val? En aquesta revisió es mira el que és l'estructura de l'edifici, es mira el que són les cobertes, les instal·lacions elèctriques, es mira el compliment de l'accessibilitat, es mira també si hi ha patologies. Val? Llavors, un bon argument per poder verificar si el nou edifici està bé seria, podríem dir en aquest cas, passar la ITE, si em toca per normativa, o en tot cas, si no em toqués, doncs, bueno, sempre jo li puc demanar a un tècnic que verifiqui el meu edifici a veure com està, perquè per aquest tema, de, per exemple, de col·locar la piscina, doncs, hosti, es podria veure si és possible o no és possible [S2] Clar. [S1] Aquesta col·locació. O, si es volgués fer i estigués d'acord amb la comunitat de prioritaris, potser s'haurien de fer algunes, podríem dir, actuacions abans de fer-ho, doncs, per exemple, fer reforços a el que seria les terrasses, si aquestes es veu d'acord amb aquest informe i d'acord amb la visita que tenim, si això pot aguantar o no pot aguantar. No.
6: Jaume, parlem de les piscines perquè això ha passat recentment i ha passat els darrers estius, però de vegades t'hi fixes i surts al balcó i mires d'altres cases, hi ha balcons o hi ha patis o hi ha terrasses que al cap dels anys van acumulant molts elements. És a dir, una jardinera gran, per exemple, o una aglomeració de gent saltant en una festa pot ser igual de perillós que una piscina?
7: Sí. Mira, hi ha un element amb el qual, i ja no parlem ara de la piscina, hi ha un element amb el qual moltes vegades no som conscients. Molts de nosaltres tenim llibres, els llibres passen molt.
6: Sí.
7: Una llibreria pot arribar a passar 500 quilos. Uh-huh. Val? Si està molt ple de llibres. Clar, això és un pes que potser no som conscients. Val? El que sí que és veritat, que col·locar una gent a la terrassa i anem a fer una festa, i una cosa és que la gent allà es passegi, però comencem a saltar i tot això és un element que el nostre edifici no està preparat. I això pot provocar fissures, vale? En el que serien les parets, pot provocar esquerdes en el que serien el nostre sostre. Clar, per tant, tots aquests factors ho hem de mirar amb el moment que nosaltres volem col·locar elements amb els quals no s'han previstos a l'edifici, poden afectar aquest. Igual que, per exemple, el típic, jo no tinguem jardiners, posem plantes i reguem les plantes, igual, aquestes plantes que es van regant, doncs continuen, van afegint el que seria humitat a la nostra terrassa, i pot ser que això pugui afectar el que seria l'estructura. Per tant, també les plantes hem de vigilar. Per tant, jardiners també hem de vigilar. I les jardiners, a més, si col·loquem jardiners, d'acord amb el tipus que puguem col·locar, A més, una de més que poden passar 100 o 200 quilos. Per tant, moltes vegades aquests factors hem de tenir

0: són el temps per actuar-hi?
1: Clar, cada urbanització és un món. Sí, cada urbanització té la seva idiosincràsia, totes són diferents i cadascuna té una situació particular. La problemàtica principal que ens trobem als municipis de Catalunya, que tenim aquestes urbanitzacions amb dèficits, és que ara aquestes urbanitzacions ja no són segona residència. Ara aquestes urbanitzacions ja no són de cap de setmana. I ahí tenim veïns i veïnes que viuen a diari, o bé perquè han sigut expulsats degut a la gentrificació de l'àrea metropolitana i han anat a viure on han pogut anar a viure, o bé ens trobem amb molts jubilats. Per tant, tenim una realitat social en aquestes urbanitzacions que si no ho afrontem i no ho posem fàcil, no ho solucionarem mai. I això, que ja no siguin segones residències, sinó que siguin primeres residències, el que fa, evidentment, és tensionar tota aquesta situació. Vull dir, tens uns veïns i veïnes que tenen ganes de poder fer reformes, que tenen ganes de poder demanar llicències d'obres i no els hi pots donar. I no només això, sinó que tenen unes demandes lícites perquè estan vivint en un entorn on et demanen doncs, millores i de manteniment que a dia d'avui no podem complir perquè la llei ens ho permet, no ens ho permet. Per tant, estem lligats als ajuntaments de mans i mànigues i el que demanem és doncs, poder d'una vegada per totes, entre tots, agafar el toro per les banyes i poder afrontar aquesta problemàtica que afecta a 140.000 persones en aquest país i, per tant, és el primer problema urbanístic de Catalunya.
0: Per cert, alcalde, això necessita una tramitació parlamentària a la normativa o pot ser una acció de l'executiu directament?
1: Depèn dels acords que se n'extreguin i de la voluntat política que hi hagi. Al final és un tema de voluntat política. Tècnicament podem fer de més i de menys. Tant el Parlament com un decret ajudarien. En aquest cas sí que haig de dir, i ho haig de posar en valor, la Generalitat ha fet un avenç amb una modificació de la normativa existent, amb el decret 2/2025, que ens permet una cosa important, que no solucionarà el problema, però sí que es fa un avenç, una petita passa, que són les recepcions parcials d'infraestructures. Fins ara, fins que no es duien a terme la totalitat de les obres d'urbanització que faltaven, no podies recepcionar aquestes xarxes per part de l'Ajuntament. Ara, amb la nova normativa, aquelles obres que estiguin finalitzades, si una urbanització doncs, té xarxa de clavegram, l'Ajuntament ja la podrà recepcionar. Ja se la podrà quedar, sempre i quan hi hagi un informe tècnic i jurídic positiu. Ara bé, això no soluciona el problema. Ho celebro, però no soluciona el problema. Una altra cosa que també celebro per part de la Generalitat de Catalunya és el compromís i les bones paraules per part del president i de la consellera de Territori, que en aquest cas s'han compromès amb el tema de les urbanitzacions. Però a dia d'avui no tenim objectius fixats, no tenim un full de ruta clar i, per tant, els alcaldes i alcaldesses estem amatents i a darrere, doncs, a la mà estesa per anar de la mà i que s'avanci.
0: Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, la comarca del Maresme. Gràcies per estar aquí a COPE Catalunya. Bon migdia, alcalde.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: I fins aquí el programa d'avui diumenge. Espero que passeu un molt bon dia, que porteu la calor el millor possible, com us he dit abans. I nosaltres tornem la setmana que ve amb moltes més entrevistes aquí al matí del cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos i que passeu una molt bona setmana.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Expósito va más allá de la noticia.
5: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
6: Las cloacas del PSOE, la relación de la tal Leire con la directora general de la Guardia Civil, varios encuentros, conversaciones grabadas, muchas preguntas sin respuesta fiable. Pero más allá de la trama y por encima de todo están esos 80.000 guardias civiles que siguen defendiendo su trabajo y nada más y nada menos que su honor.
4: Escucha a Ángel Expósito.
5: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
7: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
8: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
9: ¿Qué?
8: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
9: ¿Sin pagar?
8: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
9: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
10: Citroën.
11: Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
12: ¿Por qué causas has estado en la cárcel?
13: Bueno, porque sí. Me drogué.
12: Partirás. Apúrame.
13: Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
11: Momentos.
14: Luis Rodríguez.
11: Aquesta nit,
10: comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
13: Que t'ha saltat el tap.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia, delegat de Pastoral Sacramental, coordinador de la Comissió per a la Formació dels Candidats al Diaconat Permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona i canonge de la Catedral. Ens acompanya amb la celebració el director de cants Joan Bofill i en l'orga el mestre Miquel González. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.
2: Iniciem la nostra celebració amb el cant d'entrada, el número 17 del llibret de cants. 17 del llibret de cants. 17.

0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Celebrem en goig novament, estimats germanes i germans, el diumenge, el dia del Senyor. Avui, doncs, tots els que ens trobem aquí a Santa Maria, com també tots aquells que gràcies al servei de la ràdio, els que esteu a casa, els que esteu malalts, als hospitals, a les residències, els que esteu a la presó, els que us esteu desplaçant, estem tots en comunió fraterna celebrant el diumenge, celebrant el dia en què ha obrat el Senyor. Avui, doncs, en silenci, com fem sempre, posem-nos davant del Senyor, tot demanant-li perdó pels nostres pecats, invocant la seva misericòrdia. Vos que heu estat enviat per confortar els cors penedits,

0: Preguem. Senyor, feu que reverenciem i estimem sempre el vostre sant nom, ja que no deixeu mai de la mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Escoltem ara el clam del profeta Jeremies, que demana a Déu que protegeixi dels qui el persegueixen. El profeta, com Jesús a l'Evangeli, proclama la seva total confiança en el Déu que salva.
3: Lectura del llibre del profeta Jeremies. Digué Jeremies: sento com parla la gent. Em veig amenaçat de tots costats. Diuen: vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denuncieu-no-les perquè el puguem denunciar. Seguiu-lo de prop, potser es deixarà enganyar. Llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell. Però el Senyor em fa costat, com un guerrer invencible. Per això els qui em persegueixen cauran. No podran apoderar-se de mi. Quedaran tan confosos del seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers, que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, llueu al Senyor. Ell salva la vida del pobre de les mans del qui volen fer-li mal. Paraula de Déu.
4: La resposta del Salm és: cantem amb veu exultant el nom del Senyor. Fa així.

0: Per vós, Déu meu, he d'aguantar els escarnis i abaixo els ulls avergonyit. Els meus germans em consideren foraster. En desconeixen els meus familiars. El cel del vostre temple em consumia i he hagut de rebre els insults dels qui us ultragen.
1: Cantem en veu exultant el nom del Senyor.
0: A vós us prego, Senyor, en aquesta hora propícia, escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant, vós que sou fidel a salvar els amics. El vostre amor, Senyor, vessa bondat. Mireu-me, responeu, vós que estimeu tant.
1: Cantem en veu exultant el nom del Senyor.
0: Se n'alegraran els humils quan ho vegin. Els qui busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. El Senyor escolta sempre els desvalguts. No té abandonats els seus captius. Que el lloen el cel i la terra, els mars i tot el que s'hi mou.

0: Avui, Sant Pau també ens parla de salvació. Gràcies a Jesús hem estat alliberats del pecat.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s'estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, l'amor ja imperava durant tot el temps que va d'Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l'home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist. Paraula de Déu.

En aquell temps Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes, no hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat. No hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic a la fosca, digueu a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre l'infern, tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però a vosaltres Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por, valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del Cel».

0: Tantes vegades, estimats germanes i germans, que trobem en l'Escriptura aquesta paraula: no tingueu por. Avui Jesús ho diu als seus apòstols per més de 3 vegades. Però és veritat que la nostra condició humana fa que visquem a vegades, segons les situacions, amb por, sense esperança, abneguit. Però no oblidem que no estem sols. A vegades pensem que tot gira al nostre voltant. I aleshores podem desesperar-nos, perquè si bé estimem Déu, en el fons confiem massa en les nostres pròpies forces. Confiem massa en nosaltres mateixos, pensant que ho podem dominar tot, que ho podem controlar tot, que ho podem abastar tot, i ens ensenya la vida que no és així. Per això nosaltres, malgrat la nostra falta de fe, som cridats a tenir aquesta confiança en el Senyor. En aquest Déu que és Pare, que és provident i bo i que mai ens abandona. Ho hem demanat també en l'oració col·lecta d'avui, que no deixi de la mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el seu amor. I Déu ens ha creat, Déu ens estima, som fills seus. I per això, malgrat les dificultats, en tenim por de les dificultats, dels fracassos, dels problemes, pensem: i ara com ho faré? I ara com ho arreglarem? Això no sabem si tindrà solució. Confiem en el Senyor. Posem-ho a les seves mans. Sempre és una oportunitat per seguir-lo i per créixer. Fixem-nos la primera lectura, quan Jeremies, per anunciar les veritats de Déu, és perseguit, fins i tot tirat a una cisterna. I per això diu: sento com parla la gent, amenaçat a tots costats. Podrem apoderar-nos i venjar-nos d'ell? Quan sentim això podem tenir esgarrifança. Però no oblidem el que diu ell aquí: però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible. Per això els qui em persegueixen cauran. El Senyor fa justícia, el Senyor actua sempre. Com diu: canteu al Senyor, lloeu al Senyor, ell salva la vida del pobre. I és així. A vegades no serà el moment que nosaltres dominem, sinó el temps que Déu té previst. Només ell ho sap. Per això nosaltres també amb el salmista diem: escolteu-me, Senyor, vos que m'estimeu tant. I segur que moltes vegades de la vida haurem experimentat l'acció de Déu. Haurem experimentat com el Senyor, malgrat les dificultats, ha estat allà sempre, al nostre costat, protegint-nos, ajudant-nos. Avui Jesús diu als seus apòstols de no tenir por dels homes. Tot ha d'estar a plena llum. Aquesta paraula de Déu ha de ser anunciada per tot arreu. I no tenir por dels qui maten només el cos i no poden matar l'ànima. Veiem com en el nostre dia a dia tantes situacions desgraciades en aquest món, guerres, conflictes, germans nostres, cristians, que pateixen persecució per causa de l'Evangeli. No tingueu por, ens diu el Senyor. No tinguem por. Valem més que tots els ocells plegats, diu. I Déu ens té cura de nosaltres. Per això diu: tothom qui em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Som cridats, doncs, a confiar en Déu, de veritat. Per això ens cal un cor humil, senzill, que es posi en mans del Senyor, abandonar-nos a la seva providència. I com diu el salmista, confia en ell, deixa'l fer. Es pensem: bueno, però prefereixo controlar-ho jo. No, ens equivocaríem. Recordem allò que diu i que direm d'aquí una estona en el Pare Nostre: facis la vostra voluntat. Perquè el Senyor ens ha promès, capaç de passar per la creu, ens ha promès la vida eterna. Ens ha promès una felicitat que mai no s'acaba. I certament hi haurà dificultats, i certament hi haurà persecucions. Però el Senyor ens demana cada vegada més, no tingueu por. Confiem-hi en ell, confiem en el Senyor. Els apòstols també tenien por, però després van tenir la valentia d'anunciar l'Evangeli per tot el món, com també tants sants i santes que ens han precedit, tantes persones de bona voluntat. Demanem, doncs, en aquest diumenge que el Senyor ens ajudi a obrir el nostre cor a la seva presència, que sapiguem agafar el nostre cor i desplaçar-nos nosaltres del centre, deixar que sigui el Senyor qui s'hi posi en lloc nostre. Deixem-nos guiar per ell, deixem-nos portar per ell, deixem-nos consolar per ell. Novament avui, prova del seu amor ens alimenta amb la seva paraula, aquesta paraula que dona vida, aquesta paraula que alimenta i també ens alimenta amb el cos i la sang del Senyor. Que sortim d'aquí aquest matí de Santa Maria i els que ens escolteu a través de la ràdio, sentim el cor esponjat, sentim el cor consolat d'aquest Déu que ens estima i que en la seva mort i la resurrecció ens ensenya qui és i qui té l'última paraula. Que per intercessió de Santa Maria, mestra de la fe, també nosaltres anem a l'encontre del Senyor per viure en la vida eterna, com he dit, la felicitat que mai no s'acaba. I ara tots junts fem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amb tota confiança presentem al Pare la nostra pregària, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, que doni sempre un bon testimoni de l'amor i de la misericòrdia de Déu. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui són perseguits a causa de la seva fe, que s'hi mantinguin ferms i visquin amb la confiança de saber que el Senyor no els abandona. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels governants dels països més poderosos del món, que utilitzin el seu poder al servei de la pau, de la concòrdia i del benestar de tota la humanitat. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui treballen per la justícia a favor dels més febles, que trobin la força en la bona nova de l'Evangeli i no perdin l'esperança. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les víctimes de les guerres i de tota injustícia, pels migrants i els refugiats que naufraguen a la Mediterrània, que trobin mans obertes i acollidores, signes del Regne de Déu. Preguem.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
1: El Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de tota la seva santa Església.
0: Accepteu, Senyor, aquest sacrifici de reconciliació i de lloança, i feu que, purificats per aquest sagrament, us estimem tal com vos ens estimeu. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

és realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Vos, per l'obra admirable del seu misteri pasqual, ens heu alliberat del jou del pecat i de la mort, i ens heu cridat a la glòria de ser poble escollit, reialme sacerdotal, nació sagrada, possessió vostra, que vos heu fet passar de les tenebres a la vostra llum admirable, perquè proclamem per tot el món les vostres meravelles. Per això amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials cantem l'himne de la vostra glòria tot dient.

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb rous canta lloances tot l'univers creat. Perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir, i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calze, i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar els seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església i reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi, amb Sant Lluís Gonzaga i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món amb la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, que derroca els poderosos del sol i exalça els humils, gosem dir: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
0: Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Doneu-vos la pau.

0: Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu-ho.
1: Només una paraula serà salva la meva ànima.

Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-vos sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Renovats amb l'aliment sagrat del cos i de la sang del vostre fill, us demanem, Senyor, d'obtenir en plenitud la redempció que l'Església celebra. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
2: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. Fins llavors us desitgem un bon dia.

0: ¿Quieres contarnos algo?
1: Escríbenos.
0: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
3: ¡Claro que sí!
2: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
4: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
2: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
5: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
2: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
6: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
2: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
0: No es solo información, es saber dónde mirar.
7: Pero lo cierto es que un expresidente, hoy Rodríguez Zapatero, se enfrenta a un hecho absolutamente inédito. Comparece ante el juez como imputado, no como testigo, como imputado. Y eso le pasa al expresidente con mayor actividad política de los cuatro vivos. Porque Rodríguez Zapatero salió como salió de la Moncloa después de su gestión, pero fue rehabilitado por el sanchismo, porque era el gran valedor de los acuerdos.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
0: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
8: José Luis Zapatero se baja del coche, saluda a los periodistas, se gira, levanta la mano con su sonrisa inefable y enfila el camino de las escaleras.
7: ¿El ruido de fondo son de fans o de contra fans?
8: Son ciudadanos que están testimoniando su descontento, por decirlo con sutileza.
1: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Expósito va más allá de la noticia.
0: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
9: Las cloacas del PSOE, la relación de la tal Leire con la directora general de la Guardia Civil, varios encuentros, conversaciones grabadas, muchas preguntas sin respuesta fiable. Pero más allá de la trama y por encima de todo están esos 80.000 guardias civiles que siguen defendiendo su trabajo y nada más y nada menos que su honor.
1: Escucha a Ángel Expósito.
0: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE. Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
10: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
11: Déu vos guard. A l'Evangeli d'aquest diumenge hi trobem un bonic relat on s'evidencia la tendresa de Déu cap a nosaltres. Aquest text ens omple de confiança, dissipa les pors i ens pot ajudar a donar testimoni valent i alegre de la bona nova de Jesús. Jesús parla als deixebles en un context d'incertesa i els repeteix tres vegades una expressió clau: no tingueu por. Aquesta insistència de Jesús que no tinguem por no és en va. És una invitació a no deixar-nos dominar per la por. La por, quan es fa dominant, desordena la percepció, magnifica les amenaces, distorsiona les relacions, ens bloqueja i limita. No hem de tenir por perquè per a Déu tenim un valor incalculable. Som la seva obra maestra. Així, en el passatge de l'Evangeli d'avui, veiem un exemple preciós de com ens valora Déu. En temps de Jesús, els pardals eren els ocells més barats del mercat. Eren l'aliment dels més pobres. Amb una moneda d'un valor ínfim, es podia comprar dos pardals. I cada una d'aquestes criatures que semblen insignificants, Déu les té en compte, tenen un valor per a ell. I nosaltres, quant valem per a Déu? Sens dubte, som valuosos per a ell. Som dos granets de sorra, però Déu, amb grans de sorra, atura el mar. Així ho expressava mossèn Cinto Verdaguer. En el regne de Déu hi cabem tots, i especialment aquests pardalets insignificants, els més petits. Déu no s'oblida mai dels més febles. Déu porta tatuat el nom de tots a les palmes de les mans. Déu coneix fins i tot el detall més petit de la nostra vida. Res del que som li és indiferent. Jesús ens encoratja a ser valents i a transmetre el seu missatge amb alegria. No tinguem por d'acollir aquest missatge. I com va dir el Papa Sant Joan Pau II a l'inici del seu pontificat, no tinguem por d'obrir de bat a bat les portes a Crist. Només si el coneixem i l'acollim, podrem estimar-lo, seguir-lo i donar testimoni d'ell amb paraules i obres. Benvolguts germans i germanes, Déu sap el que hi ha al cor de totes les persones. Som fràgils, amb debilitats i imperfeccions, però Déu ens estima a cadascú tal com som. L'amor de Déu és gratuït i incondicional. En un món en què constantment hem de demostrar el que valem i assolir objectius, ens alleuja i omple de pau, confiança i alegria creure que tenim un valor immens per a Déu. Som valuosos als seus ulls i ho som independentment del que fem o tinguem.
10: L'esport, la família, la cultura i l'espiritualitat estan molt unides gràcies a una entitat que es diu Esportistes per la Família i la Vida, o per la Vida i la Família. Diumenge passat, tot just amb el ressò molt recent de la visita del Papa a Catalunya, la Basílica de la Sagrada Família i els seus voltants eren escenari d'una nova edició de la Marxa per la Vida i la Família que organitza aquesta associació. Normalment la fa cada any, des de fa un temps, a la Mar Vella, a la part marítima de Barcelona, però aquest any el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist, de la gran obra de l'arquitecte, han fet que s'hagi traslladat aquesta convocatòria. En parlem en general d'Esportistes per la Vida amb un dels seus membres, Francesc Castellví, que treballa colze a colze amb el president de l'entitat, José Javier Jauregui. Francesc Castellví, bon dia i bon diumenge.
3: Bon dia, bon dia.
10: Hem viscut aquests dies passats molta, vaja, molta festa després de la visita del Sant Pare i ara estem una mica més ja immersos en els diumenges ordinaris. Avui, doncs, estem en el diumenge, podem dir que del final de curs, i amb aquesta serenor li vull preguntar què és Esportistes per la Vida i quin paper té tant la marxa que vostès convoquen cada any com altres iniciatives.
3: Molt bé, doncs Esportistes per la Vida és una associació catòlica que defensa la vida, la natalitat, i el que pretén és conscienciar a tothom de dues coses: l'esport i la pau també, i la defensa de la família, de la natalitat, que ja sabem que avui dia està la natalitat a Catalunya molt baixa. Llavors també volem potenciar a que les famílies, doncs, participin en aquestes activitats de defensa de la natalitat i també fent esport, que és una cosa que agrada, lúdica, que agrada a tothom. Sí.
10: Uh-huh. I fent esport també es defensa d'alguna manera la vida. Quina és la naturalesa d'aquesta entitat? Pensant en l'esport, també en els esportistes, com a grans agents de promoció de la família i la vida. El Papa Lleó, en el missatge amb la intenció per aquest mes de juny, que ja avança, que ja va cap al final, però una pregària que és per tot el mes, precisament exalta, no?, l'esport com a gran potenciador dels valors de la pau, la concòrdia i la fraternitat.
3: Sí, sí. El Papa Lleó, doncs, ha fet un escrit referint-se a l'esport en aquest any en el que n'hi ha el Mundial de Futbol, que sigui una trobada de pau, que l'esport, a través de l'esport, siguin trobades de pau. I nosaltres, en la nostra associació, també el que busquem és això, que la gent gaudeixi a través de l'esport i conscienciant a la gent de que l'esport aquesta trobada de pau i també doncs intentant amb la nostra associació concreta fomentant la natalitat. Sí.
10: Una natalitat que tenim molt baixa, ja ho sabem, i és un problema no només per Catalunya sinó per Europa en general.
3: Sí.
10: Bé, com va sorgir la idea de promoure aquesta jornada familiar aquest any al voltant de la Sagrada Família, diumenge passat, però cada any per aquestes dates, normalment al maig, no?
3: Sí.
10: Arreu barro de Catalunya, molta gent convocada, no?, aquesta marxa per la vida.
3: Sí, doncs Javier Jauregui em va proposar, doncs, en comptes de realitzar la cursa i caminada que fem cada any a la Mar Vella, com eren els 100 anys de la mort de Gaudí, doncs des de l'any passat em va dir, escolta, en comptes de fer-ho allà a la Mar Vella, que és supermaco, allà hi ha la platja i tota per la zona litoral, doncs fer-ho a la Sagrada Família, en honor al Papa i també a Gaudí. Llavors, jo li vaig dir que sí, i ja ens vam posar a filar l'agulla, i realment doncs vam parlar amb el rector de la Sagrada Família i també ens va dir que ho treballéssim, i així ha estat, i realment doncs aquest 14 de juny s'ha fet la cursa. Sí.
10: Molt bé, doncs enhorabona, i ara de cara al present i al futur, no? Com treballa dia rere dia aquesta entitat més enllà d'aquesta convocatòria anual?
3: Val, Javier Jauregui és l'ànima de l'associació, que és el president. I jo també l'ajudo en tot el que puc. I realment cada mes i mig organitzem curses o caminades arreu de Catalunya. Fora de Catalunya no, però sí dintre de Catalunya, i la majoria són a prop de Barcelona, per Terrassa, Sant Cugat, Matadepera, Barcelona, etc. I el futur doncs continuarà sent així. Doncs tenim també per l'any que ve, doncs volem continuar fent les mateixes caminades i curses que hem fet enguany i potser alguna nova.
10: Són especialment convocats o convidats a formar part de l'associació o a vincular-s'hi esportistes o gent que sigui amant de l'esport o gent que faci exercici, qualsevol persona que defensi la vida i la família, potser?
3: Sí, qualsevol persona que defensi la família i la vida es pot apuntar. Si són esportistes, doncs també millor, però tothom està convidat a ajudar-nos.
10: Moltes sí. Gràcies, Francesc Castellví, per haver-nos acompanyat avui, també pare de família, laic, implicat en diverses iniciatives eclesials i membre de l'Associació Esportistes per la Vida i la Família, també professor d'Educació Física format a l'INEF, que a més aquest any ha celebrat 50 anys, o celebra 50 anys.
3: Sí, molt bé. És una trobada de companys que potser alguns no hem vist des que vam finalitzar la carrera. I sí, el 27 de juny fem una trobada del 50è aniversari.
10: Per tant, d'aquí a pocs dies, dissabte vinent. Molt bé.
3: Sí, gràcies.
10: Gràcies per tot, Francesc Castellví. Fins una propera ocasió. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
10: I abans d'arribar a les 10, compartim amb vosaltres música d'inspiració cristiana. Adéu-siau.

0: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
1: Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
2: Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
0: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria